0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
2: Y con Tony López y la última hora de Alcaraz, Tony.
3: Que ha ganado esta noche el murciano a Jaime Faría en segunda ronda del Abierto de Estados Unidos. Jugará contra Yi Bing Wu mañana viernes. Para hoy jueves tenemos los partidos de Buxa contra Sakatsume y de madrugada dos partidos complicados. El de Paula Badosa contra Coco Gauff y Jessica Bouzas contra Rybakina. Hay un sonido, el del presidente del Ceuta en el larguero con Manu Carreño. La crisis en la región ceutí afecta colateralmente también al deporte. Este es Lujay Amido.
4: Son personas, los jugadores, al final el míster, tanta información, tantas noticias, pues evidentemente les afecta.
2: ¿Ha habido algún de futbolista, hecho, presidente, que te ha dicho que no por la situación que se está viviendo ahora en Ceuta?
4: Uno no, 15 jugadores.
3: Y hoy hay fútbol en Anoeta a las 9 de la noche, Real Sociedad Celta, partido adelantado de la jornada 4 de Liga.
2: 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
5: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
6: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
5: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
6: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
7: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
8: Sí, sí, segur.
7: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
9: Això és clau.
7: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
10: Aquest diumenge, València-Barça. A partir de les 3 de la tarda a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
7: Segueix tots els partits amb nosaltres. El que t'hi jugues...
11: Barça!
7: Amb Sique Rodríguez a SER Catalunya.
12: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
13: Tarda amb Jordi Manau. Por hoy Cataluña, amb Gisela Rodríguez.
14: Bon dia. Més d'un miler de persones han recordat aquesta nit en una marxa silenciosa organitzada per veïns l'home assassinat en plena festa major a Manresa. Els autors del crim són dos joves de 15 i 16 anys amb antecedents penals. El jutge els ha fet tancar tots dos en un centre de menors. És la notícia que ara ampliem, però abans, tres imprescindibles, i avui, amb especial atenció al trànsit. Ferran Aràndiga, des del RAC. Paciència a aquells que circulen per l'AP7.
15: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dijous pendents del camió incendiat a la AP7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès, que en sentit sud deixa dos carrils de circulació tallats i retencions encara de 9 quilòmetres. Les alternatives recomanades en sentit Tarragona i Lleida serien la C58 o la B40. Per altra banda, continuem també pendents d'aquest accident que talla la ronda litoral en direcció Llobregat, la B10, que ara mateix doncs, també provoca des de Sant Adrià del Besòs fins a 10 quilòmetres de retencions. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
14: Segon imprescindible, el transport públic, i el tercer, el temps. Jordi Carbó, avui amb més calor.
16: Avui la temperatura encara pujarà més en un dia radiant. Ara tenim 24 graus a Barcelona, també a Tarragona, 21 a Lleida, 20 a Girona. Fa fresca tan sols a la Catalunya central i a les valls del Pirineu. I el dia serà radiant, sol, molt bona visibilitat i temperatura pujant ràpidament. Passarem dels 30 a pràcticament tot Catalunya, ens aproparem als 35 al prelitoral i el superarem a l'interior de Girona i sobretot a Ponent, cap a la Conca de Tremp, al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre, màximes de fins a 37-38 graus. A la tarda i fins que arribi la nit, la marinada bufarà de moderada a forta.
13: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
14: Anit a Manresa. Un miler de persones van fer una marxa pels carrers de la ciutat per condemnar la violència. En silenci i amb espelmes van arribar fins al lloc on s'havia produït el crim. Estaven convocats a través d'un grup de WhatsApp de l'Associació de Veïns.
17: No tenim color, no tenim cap tema, cap entitat. Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el nostre, bueno, la violència.
14: És el que deia una de les organitzadores. La marxa va servir per recordar la víctima. És el tercer acte que es va fer ahir per aquesta qüestió. Susana Ruiz, bon dia.
18: Bon dia. Al migdia hi va haver un minut de silenci i a la tarda una altra concentració davant l'Ajuntament.
19: El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano agradable, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
18: Així s'expressaven els veïns que han reclamat justícia i han demanat la dimissió de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy.
14: El jutjat de guàrdia ha ordenat l'internament en règim tancat en un centre de menors pels dos adolescents acusats del crim. Se'ls acusa d'homicidi. En un dels casos, el jutge ha decretat també tractament terapèutic.
18: I estaran tancats cautelarment mentre dura la investigació del crim. L'alcalde, Marc Aloy, d'Esquerra, demana contundència al govern i als jutges.
9: Això no es pot tornar a repetir. Qui la fa, la paga. Volem que la justícia sigui implacable. Sabem que no era el primer cop que els presumptes autors delinquien. Si la justícia no és rigorosa i impecable amb els culpables, tenim un greu problema.
18: El consistori ha anunciat que es personarà a la causa per homicidi com a acusació popular.
14: I l'altre gran tema del dia de les últimes hores han estat les concentracions promogudes per PP i Vox en suport a Ceuta.
18: Sí, se n'han fet a les quatre capitals catalanes, que han deixat la imatge de places dividides en dos, les concentracions que seguien la convocatòria per Ceuta i contra manifestacions antifeixistes. Hi va haver alguns moments d'atenció sense incidents greus, llevat de Tarragona, on les concentracions van acabar amb una detinguda per desordre públics.
14: Doncs a tot plegat, escoltem el comentari d'opinió que hi posa el cap d'informatius d'aquesta casa, el Joan Serra.
11: Examen per a Pedro Sánchez avui al Congrés. El seu govern va tancar en fals la crisi de Ceuta i ara té un inici de curs polític que fa pujada. La determinació de la Moncloa per protegir el Marroc ha topat amb l'informe de la policia, que sí que atribueix intervencionisme a Rabat. Un nou obstacle per a Sánchez, mentre al carrer PP i Vox mesclaven ahir la solidaritat amb Ceuta amb insults al president espanyol i discursos beligerants contra els estrangers. I a Manresa corre la indignació per la mort violenta d'un veí conegut de la ciutat. Una ràbia que l'extrema dreta intenta tiar contra els migrants amb la utilització de mentides, falsedats que circulen més ràpid que la veritat. La percepció d'inseguretat serà un tema central de les eleccions municipals, terreny fèrtil per a les proclames ultres. Ceuta i Manresa, dos exemples on els poders no poden contenir la frustració dels veïns. Dos exemples de la imprudència de difondre l'odi contra els migrants. Amb una guspira n'hi pot haver prou.
14: Són les 8:25 i aquest matí la consellera d'Educació, Esther Niubó, es reunirà amb alguns dels sindicats convocants de la vaga d'inici de curs.
18: Ho farà per separat, primer amb l'USTEC i després amb la CGT per intentar convèncer-los que el govern està treballant per millorar les condicions dels alumnes i també les dels docents.
14: I el jutjat de Reus ha deixat a un pas de judici els dos Mossos que van abatre trets un vigilant de seguretat que el 2021 s'havia trinxerat armat en una masia de Riudoms. Abans havia disparat contra uns companys seus.
18: Els trets de la policia el van deixar paraplègic. El jutge considera que l'actuació dels Mossos va ser desproporcionada perquè ells li van disparar 17 cops quan el vigilant només ho havia fet 5. La seva defensa anuncia que recorreran al processament.
14: La notícia ha despertat el malson de les víctimes del pistoler que fa 5 anys que proven de passar pàgina. La Luisa Rico era una de les companyes de feina del vigilant de seguretat que li va disparar dos trets pels quals encara arrossega seqüeles. Andrea Villoria.
20: L'enllaç de la notícia li ha arribat per atzar al mòbil i diu que com cada novetat del cas, inevitablement la sacseja.
21: Sento molta ràbia, impotència.
20: La fa tornar enrere i reviure-ho tot.
21: Torna tot a aquell dia. Aquell dia, en aquella hora... I en aquell moment.
20: 5 anys després, encara avui segueix en tractament pel dolor a cames i braços, però sobretot al psicològic.
21: No acabo de sortir sola al carrer, no vull anar a llocs on hi hagi gent, tinc molta por.
20: Un cos que recau en ella i la família. No han rebut cap indemnització perquè l'acusat, el pistoler, és mort i, a més, era insolvent.
14: Arribem a aquesta hora i donem un cop d'ull a què diuen els diaris.
18: El periòdico explica una resolució judicial pionera en matèria de multireincidència. L'Ajuntament de Barcelona ha aconseguit presó provisional per un lladre amb 34 condemnes. L'Ara explica que arriben les subvencions al lloguer a les zones tensionades. Catalunya rebrà 60 dels 90 milions d'euros que repartirà el govern espanyol. I a La Vanguardia llegim que l'Ozempic, el fàrmac estrella per a primar, retarda l'envelliment. En ratolins, allarga la vida un 12%.
14: 8:28. Arnau Montserrat, bon dia.
22: Bon dia, Gisela.
14: El Sabadell campió de la Copa Catalunya.
22: El conjunt arlequinat es va imposar 1-2 a la final contra el Barça Atlètic.
23: Som un equip català, és la Copa Catalunya, que evidentment que ens fa molta il·lusió guanyar-la. Hi ha uns anys també que no la guanyava el Sabadell i ho hem tornat a fer.
22: Ferran Costa, tècnic del Sabadell, és la segona Copa Catalunya de la seva història. En clau Barça, males notícies amb la lesió de Bissiu. Va rebre una trepitjada al taló i va ser retirat del terreny de joc en llitera. Això a Sabadell i a Terrassa, homenatge a Dani Olmo, que va parlar del cas Julián Álvarez.
24: Entender no lo entiendo. Al final todos tenemos
0: nuestros sueños. Yo creo que Julián también fue claro en ese aspecto.
1: Que criticava la postura de l'Atlètic de Madrid.
14: I venta d'última hora al Girona.
1: Acord verbal entre el Girona i el Panathinaikos pel traspàs d'Unahi. El conjunt grec pagarà uns 14 milions fixes i un en variables pel marroquí, i els catalans es guarden un 20% d'una futura venda. En tenis, Alcaraz ha guanyat aquesta matinada a la segona ronda del US Open.
14: Gràcies, Arnau.
1: Fins ara.
14: I aquests que sonen són els Papet i Marieta, que actuen aquesta nit a Tortosa. A tu, Susana, t'agraden?
3: A mi m'agrada molt. Aquella cançó del Poliamor em feia riure molt cada vegada que la sentia. Búscala, búscala.
14: Doncs la buscarem, perquè no la tinc gens present ara mateix. I també avui concert gratuït a partir de 11:15 en el marc de les festes de la Cinta, i també, això és el concert de Papet i Marieta, i també avui al mateix escenari, la Ludwig Bank.

0: Plan cap a Alemanya. Oriol Soler, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Joan? Bona tarda.
0: La pregunta que ara mateix no podem respondre, de moment, però que és la pregunta clau, és, amb aquest anunci, amb aquesta intenció que està publicant tota la premsa alemanya, què pot passar amb la planta de Martorell?
1: Doncs aquesta és una gran pregunta que a hores d'ara no podem respondre. Com afectarà a Catalunya la reestructuració que Volkswagen està fent a tot el món? El Consell de Supervisió, que es reuneix demà i on, per cert, s'hi asseurà Matías Carnero, el president del comitè d'empresa de SEAT, ha de decidir com es materialitza la transformació del gegant alemany davant l'amenaça dels cotxes elèctrics de marques xineses i els aranzels als Estats Units. Davant de grans decisions, com el possible acomiadament de 100.000 treballadors o el tancament de 4 macrofàbriques a Alemanya, també hi ha la possible desaparició de la marca SEAT. Els sindicats no amaguen el seu neguit. Rafa Guerrero, de Comissions Obreres.
2: Yo quiero dejar bien claro que es una hipotética filtración y por lo tanto no tiene carácter oficial. Claro, nos gusta la noticia, genera inquietud, todo el mundo es consciente que el grupo Volkswagen tiene una crisis sin precedentes.
1: I Volkswagen creu que la gran aposta per Espanya ha de ser Cupra, un vehicle més barat de produir, amb un preu de venda més alt i que serveix per polir els resultats econòmics a Espanya, on l'any passat el benefici va ser de només 1 milió d'euros. De fet, el 2025 es van vendre 60.000 cotxes més de la marca Cupra que de SEAT, i amb una tendència clara, Cupra va vendre un 32% més que l'any anterior i SEAT un 17% menys. Fa només 3 mesos, el màxim dirigent de Volkswagen, Oliver Blume, ja advertia en una visita a Martorell que calia una adaptació ràpida als canvis actuals.
3: Estamos viviendo una transformación sin precedentes. El mundo está cambiando con gran intensidad y de forma profunda. Crisis geopolíticas, barreras comerciales, disrupciones en los mercados.
1: Aquesta fi de la marca el 2029 no vol dir que aquest sigui l'any on surti de Martorell l'últim cotxe fabricat allà amb el logotip de SEAT. Vol dir que la matriu prescindeix de la marca en els seus plans estratègics per més endavant, però que es compliran els plans que ja hi havia fins ara. La marca SEAT, Joan, té 76 anys d'història i és un emblema de la industrialització a Catalunya i a Espanya, i els seus cotxes formen part de l'imaginari col·lectiu de diverses generacions.
0: Sí, si no ha tingut o qui té un Ibiza o un León, estarem pendents, per tant, d'aquesta reunió a Wolfsburg demà de la cúpula direcció i amb els sindicats de la planta de Martorell. Aviam si podem esbrinar alguna cosa més del futur de la marca SEAT. Gràcies, Oriol Soler.
1: Fins ara, Joan.
0: Ara és un quart de tres, gairebé, falten 2 minuts. Continua el Congrés el debat monogràfic per la crisi a Ceuta, i la veritat és que mai abans hi havia hagut tanta contundència i tanta unanimitat en contra del govern de Pedro Sánchez i de la gestió que n'està fent. No només PP i Vox, fins i tot no només Junts, avui tots els socis que van votar a favor de la investidura també han estat molt crítics, molt durs contra la gestió que se n'està fent. Xavier Balló, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: El més contundent ha estat Gabriel Rufián, que ha arribat a dir que això és l'11M del PSOE, i ha dit que els governs no es perden per cometre errors, sinó per mentir.
4: Sánchez s'ha quedat sol amb les explicacions que ha donat sobre la crisi migratòria i els socis li han retret que vulgui protegir el Marroc. Rufián ha advertit que mentir sobre aquesta qüestió li pot acabar costant al govern, com li va passar a Aznar en el seu moment.
5: ¿Ustedes se acuerdan de lo del 11M y el PP? Salvando las distancias, porque aquello fue terriblemente miserable, es que lo de ahora no se sostiene por ningún lado.
4: Tant Esquerra com els comuns han advertit Sánchez que el Marroc li està fent el llit conjuntament amb els Estats Units i Israel, però han atacat encara més a PP i a Vox. La diputada dels comuns, Aina Vidal, els ha titllat de desgraciats.
6: Niños sin comer. ¿Y ustedes hablas de invasión? Hay que ser desgraciado.
4: I ha reclamat que s'activi els mecanismes d'acollida a les comunitats.
6: No venían con bombas. Venían a lo sumo con un flotador llorando. La única respuesta posible es acoger y proteger.
4: Tot el contrari del que Junts ha demanat a Sánchez.
7: Catalunya ja no pot acollir més. Catalunya no necessita més lliçonetes de ningú.
4: Míriam Nogueras ha tornat a reclamar que el govern delegui les competències en immigració a Catalunya per poder decidir endurir les polítiques que fa el govern Sánchez.
0: Tot això després d'una tarda de concentracions en diferents ciutats, també aquí a Catalunya, per donar suport a Ceuta. Però especialment, com sentiu, per carregar contra el govern de Pedro Sánchez. Protestes a Girona, Lleida, Barcelona, en una plaça Sant Jaume blindada pels Mossos per dividir dues concentracions contràries, la de suport a Ceuta i la de les manifestacions que hi anaven en contra. Aquesta escena, de fet, dels Mossos separant dues concentracions contràries es va repetir a les grans ciutats, a les quatre grans ciutats. A Tarragona han acabat aquests fets amb un detingut per desordres públics. Vox i PP han estat els dos únics partits que aquí han donat suport de manera oficial a aquestes concentracions. A Badalona, milers de persones encapçalades per Xavier García Albiol, que fins i tot va sortir a saludar al balcó de l'Ajuntament.
8: Que allí se escuche con mucha claridad. Ceuta, Badalona està contigo. Ceutis, no estáis solos. Badalona està aquí.
0: Això a Badalona, però també ha estat una nit de concentracions a Manresa. Un miler de persones han fet aquesta passada nit una marxa en silenci amb espelmes pels carrers de la ciutat fins a arribar al lloc on es va produir el crim, aquesta punyalada en què va morir un home durant la festa major. Estaven convocats aquests veïns a través d'un grup de WhatsApp de l'associació.
9: No tenim color, no tenim cap tema, cap entitat. Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el nostre, bueno, la violència.
0: De fet, en 24 hores hi ha hagut 3 concentracions a Manresa per condemnar la violència.
10: El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano agradable, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
0: En les darreres hores s'ha recordat també la víctima, en Carles, com escoltàveu, al seu poble, a Castellnou del Bages. Aquest matí el seu alcalde, que és també amic seu, d'en Carles Vilajosana, ha passat per ser a Catalunya.
11: Bueno, Carles també feia molta vida a Manresa, i jo de fet he nascut, he estudiat, m'he criat a Manresa i em sap molt greu tot el que està passant a Manresa. Vien aquí cada setmana, ve veïns i veïnes a preguntar-me sobre Manresa, gent a empadronar-se que marxa de Manresa.
0: A preguntes de Marina Fernández, a l'Aquí Catalunya, a David Canyadó, ha explicat que és el primer que els va dir ahir el president i els consellers en aquell minut de silenci.
11: Fa 2 setmanes aquesta mateixa persona estava detinguda. Fa 2 setmanes estava detinguda i està tornant una altra vegada al carrer. És que això tornarà a passar, o sigui, tornareu a trucar a mi, a un altre alcalde, a una altra persona, a una altra ciutat. Les lleis s'han d'endurir per tothom. I això ja li vaig transmetre ahir a la consellera i al president.
0: I atenció a l'avís que feia, el que li diuen els veïns de Castellnou.
11: Jo, si veiéssiu el meu número de mòbil i els meus whatsapps que m'arriben, fan por.
12: Què vol dir quan diu que fan por?
11: Pues que si veiéssiu els comentaris que em posa la gent, pues fa por. Això acabarà malament. El foc, les brasses estan a punt de que això s'encengui. I només falta una altra desgràcia perquè s'encendrà. Al final això acabarà malament.
0: Els 2 menors detinguts, de 15 i 16 anys, ja han ingressat en un centre de menors.
13: Hora 14, amb Joan Bofill.
0: I de Manresa al Montsià, al poble de Santa Bàrbara, on les autoritats continuen buscant un nadó desaparegut dins d'un pis al municipi. Els pares del bebè han estat detinguts a València, eren a punt de pujar a un autobús, segons ha explicat el diari Levante, i l'alcalde del municipi, de Santa Bàrbara, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que la família vivia amb 4 fills i que un d'ells, que era el fill desaparegut, tenia un any i mig. De fet, va ser el primer nadó de l'any 2025. Ha explicat l'alcalde que ja hi havia expedients oberts a serveis socials contra els pares.
14: Tenim clar que no era lo millor lloc per viure. És evident, però clar, o sigui, en aquest sentit, ja t'he dit, les actuacions que Natros ha fet per a poder accedir al domicili i a les condicions que estaven, pues ja les han posat a disposició. Pensem que, vist lo recorregut de tot, pues és molt complex si no hi ha una denúncia entrant en un domicili.
0: 2 minuts i anem cap al Departament d'Educació. Hi ha hagut reunió amb els sindicats que convoquen vaga per l'inici de curs de la setmana que ve. S'ha acabat fa poca estona i el que ara us explicarem és que no hi ha cap novetat de moment perquè la vaga es manté per dimarts que ve. Fins ara.
13: Ràdio Girona. Cadena SER.
15: Dejar tu coche en los parkings oficiales del aeropuerto es tan fácil. Y tan cómodo que hemos tenido que contratar a un tenor para que te lo cuente. Reserva ya desde la app o en aenaparking.com. Aparca volando y sin sorpresas.
16: La tornada a l'escola ja és aquí i Eurovaler comença amb preus bojos.
17: Prepara el curs amb tot el que necessites.
16: Quadern de 80 fulls amb espiral per només 1,39 €.
17: Així s'aprofita el teu val escolar al màxim.
16: Eurovaler, especialistes en la tornada a l'escola. Entra a eurovaler.es i troba la teva botiga.
18: Què era això? Sempre volem massa i necessitem poc. Era això.
13: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
19: El Club Capbravo fa 30 anys i aquest dissabte 5 de setembre el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capbravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capbravo. Més informació a capbravo.com.
13: Hora 14. Amb Joan Bofill.
0: Són les 2:21 i a aquesta hora anem en directe al Departament d'Educació. La via Augusta. Soledad Domínguez, bona tarda.
20: Hola, què tal? Bona tarda, Joan.
0: Hi ha hagut aquesta reunió entre els dos sindicats que mantenen les vagues per la setmana que ve i la consellera Esther Niubó. En aquesta trobada, ara ja totes les parts han explicat una mica les seves posicions i Sole, de moment CGT i USTEC han assegurat que no han rebut cap nova oferta i que, per tant, per ells res canvia i el departament el que els demana és confiança en aquests sindicats, no?
20: Sí, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha demanat als sindicats que mantenen aquesta convocatòria de vaga per al primer dia de curs que s'ho repensin. Hola.
0: Sole, perdona, et sentim de molt lluny. No sé si és que tens el micròfon una mica allunyat. Aviam si et sentim ara millor.
20: Hola, què tal?
0: Ara millor?
20: Va, intentem-ho de nou. Deia que la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha demanat als sindicats que mantenen aquesta convocatòria de vaga per al primer dia de curs que s'ho repensin. Niubó diu que el govern comparteix el diagnòstic de la comunitat educativa, que el sistema té moltes mancances, però que tot just s'estan començant a abordar. Subratlla que no es pot fer tot alhora i demana confiança.
21: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. I el necessita el país, les famílies, pel bé de l'alumnat, dels seus aprenentatges, que per nosaltres, com saben, és una línia vermella molt clara.
20: La consellera ha explicat, per exemple, que l'increment del 28% en el nombre d'alumnes amb més necessitats s'ha atès augmentant un 35% el personal que se n'ocupa en els darrers anys. Xifres que no comencen els sindicats, que insisteixen que la vaga, per impopular que sigui, es mantindrà. Són Yolanda Segura de l'USTEC, Laura Gené de la CGT.
22: Després d'aquesta vaga en poden venir moltes més. Les reivindicacions i els motius de la vaga són els mateixos motius pels quals es va donar un no contundent a la consulta del preacord del maig.
23: I la pressió en els centres hi serà. És voluntat de l'administració d'aquest govern de donar-hi solució. No es poden escudar en aquesta convocatòria de vaga perquè això perjudica aquesta dinàmica i el conflicte seguirà vigent.
22: El que estem fent és defensar l'educació pública.
0: Doncs això és el que acaben d'explicar els sindicats en aquest Departament d'Educació després de la reunió amb la Generalitat. Per tant, ara mateix la vaga de la setmana que ve, dimarts, inici de curs, es manté. Ja tenim les primeres dades de l'impacte a la sanitat pública de la protesta dels metges. Des que han deixat de fer hores extra, les intervencions quirúrgiques han caigut un 8% i la llista d'espera per passar per quiròfan ha crescut 10 vegades més que l'any passat. El resultat d'aquesta campanya, ni un minut més, que van començar l'1 de juny, i el càlcul, el Sindicat de Metges de Catalunya l'ha fet a través de les dades oficials del Departament de Salut, Susana Ruiz.
24: Segons l'anàlisi del sindicat, el juliol de 2026 es van realitzar gairebé 3.000 intervencions quirúrgiques menys que en el mateix mes de 2025. Percentualment representen un 8% menys. Aquesta reducció de l'activitat als quiròfans coincideix amb un augment considerable de pacients pendents d'intervenció. Entre juny i juliol d'enguany, la llista d'espera quirúrgica ha crescut en més de 4.500 persones, per sobre del 2%. En el mateix període de l'any passat, aquest increment va ser del 0,2%, 10 cops inferior. Segons Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya, l'impacte de la campanya serà encara més gran l'últim trimestre de l'any.
25: El setembre, octubre i novembre, bàsicament, és quan més activitat es dona d'aquest estil. Per tant, l'impacte sobre les llistes d'espera el veurem a partir d'octubre-novembre.
24: En els últims mesos de l'any és quan els centres programen més activitat per tancar l'exercici amb més bons resultats.
0: I la polèmica de les darreres hores a la xarxa la protagonitza la marca catalana Desigual, que s'ha disculpat per haver fet un anunci fent broma de carteristes, dels preus abusius, dels coloms o el soroll de Barcelona.
26: Welcome to Barcelona. Let me show you around. Traffic is wild. We love our colonies.
0: Una model que, per exemple, diu que a Barcelona la gent li encanta treure't el bolso o es passeja amb coloms. És un anunci en anglès que només hi apareix al català per representar una veïna enfadada.
27: Amor, estàs al mig, deixa'm passar.
26: Locals love to share their culture with you.
0: I la model, parlant en anglès, diu: la gent local és molt maca, li encanta compartir la teva cultura, la seva cultura. Bé, la xarxa s'han omplert de comentaris crítics dient: la nostra lluita no és el vostre màrqueting, quina vergonya que rieu de la gentrificació i la impossibilitat de viure a la nostra ciutat. Després, la marca ha fet un manifest assegurant que la intenció era humorística, però reconeix que el to no era el correcte i aquesta campanya, de moment, ha desaparegut del seu compte d'Instagram, però segueix, per exemple, a TikTok. I ara, quan falten 4 minuts per dos quarts, també queden poques setmanes perquè arribin dues grans diades castelleres, la Mercè a Barcelona i Santa Tecla a Tarragona. I serà allà en què les colles estrenaran un nou casc protector per la canalla. Eva Hidalgo.
1: Els petits castellers del Pom de Dalt de 12 colles seran els qui ho provaran a plaça a finals de mes. La coordinadora és qui l'ha impulsat. S'ha creat conjuntament amb l'empresa NZI, fabricant de cascs castellers des del 2006, i l'Hospital Sant Joan de Déu. La novetat és que es fixarà millor, s'adaptarà a totes les mides de cap, protegirà més bé les zones lateral i frontal i també s'incorporarà un protector facial semirrígid, que serà un complement voluntari. El casc que s'ha portat fins ara i el nou conviuran durant un temps i de manera gradual es farà la transició, perquè no és viable que totes les colles ho facin de cop.
0: I en ciència, atenció, perquè investigadors de l'Hospital Vall d'Hebron estan treballant en un nou tractament contra el lupus cutani, que afecta més de 500.000 de persones a tota Europa, sobretot dones. Una malaltia que provoca lesions molt doloroses en què els tractaments que ja tenen molts efectes secundaris.
24: La talidomida és un fàrmac que, administrat per via oral, aconsegueix guarir les lesions en un 90% dels casos, però no es pot prendre durant més d'un mes perquè pot provocar danys neurològics irreversibles i presenta toxicitat. El projecte de Vall d'Hebron consisteix en adaptar aquest tractament a ús tòpic, és a dir, aplicat directament sobre la pell. De moment, en ratolins han aconseguit molt bons resultats per curar les lesions sense que el fàrmac arribi a la sang.
2: Això fa que la pacient primer pugui tenir un tractament molt més durader, perquè no té cap efecte advers associat, i segon, és molt més eficaç perquè va directe a la lesió i resol les lesions molt més ràpid i amb molt menys dosis de fàrmac.
24: La doctora Cristina Soler lidera la investigació.
13: Hora 14, amb Joan Bofill.
3: Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación.
0: Los Domingos, la gran sorpresa és que entra dins les candidates per representar Espanya als Oscars. Un any més, per tant, una coproducció catalana figura entre les candidates i competirà amb La Bola Negra i El Ser Querido. Ho sabrem finalment quina és la guanyadora el 16 de setembre.
3: Son monjas de clausura, ¿eh?
4: Había pensado...
0: Tot això mentre avui que arriba als cinemes Cronos, la pel·lícula sobre els atemptats del 17 d'agost.
5: Acaba de passar alguna rambla, 5 ambulàncies.
0: 9 anys després dels atemptats arriba a la gran pantalla la reconstrucció dels 4 dies de recerca de Younes Abouyaaqoub, el conductor de la furgoneta de la Rambla. Justament allà, al Liceu, aquesta nit s'hi fa la gran estrena. Júlia Domènech.
6: Cronos era el nom de l'operatiu policial que es va activar després dels atemptats de les Rambles i Cambrils per localitzar els fugitius, i és també el fil conductor de la pel·lícula. Dirigida per Fernando González Molina i basada en testimonis reals, la cinta posa el focus en l'atenció i la confusió d'aquelles jornades. Noms com Enrique Auqué, Diana Gómez i Mònica López encapçalen el repartiment d'aquesta cinta que s'estrenarà demà 4 de setembre als cinemes.
0: Aquesta tarda a les 7 en punt al balcó, alguns dels periodistes que van cobrir-ho, com en Jesús García, del País.
7: Ha sido una masacre, es terrible, Dani.
8: ¿Dónde está la segunda?
0: I per cert, la Júlia Domènech també ha anat avui a la presentació del Festival de Sitges. Atenció, perquè Peter Jackson i Danny DeVito seran dos dels grans reclams del festival, rebran el premi honorífic d'una edició que reunirà algunes de les grans figures del cinema fantàstic.
6: L'anunci que més expectació ha aixecat a la sala ha estat precisament aquest.
28: Ara, si se'n recordeu, una actuació bastant mítica d'un pingüí en una pel·lícula que es diu Batman Returns. Estem parlant de Danny DeVito. Podeu aplaudir.
6: Danny DeVito arribarà a Sitges per presentar Drac, que produeix i protagonitza la seva filla Lucy, a més de recuperar el film de Matilda per celebrar els seus 30 anys. L'edició l'obrirà Found Alive, de Carlota Pareda, que es convertirà en la primera directora espanyola que inaugura el festival.
28: El festival, en 59 edicions, ha estat inaugurat 4 vegades per una dona, però és la primera vegada que una directora nacional del país inaugurar el festival.
6: El Festival de Sitges celebrarà la 59a edició del 8 al 18 d'octubre.
0: Ho teniu tot a sercatalunya.cat. Recordeu a les 3 avui Llapis de Memòria amb Joan Lluís Bozo, exdirector de Degoll de Gom.
13: Hora 14. El Láser. Con Javier Casal.
29: 2:30, 1:30 en Canarias. Sánchez modula su discurso sobre Marruecos en el Congreso y tras el informe policial sobre lo ocurrido en Ceuta, el presidente del gobierno reitera que no existen evidencias sólidas de su participación en la entrada masiva de migrantes, pero si las hubiera, el gobierno actuaría en consecuencia.
30: Algunos análisis han detectado lo que se conoce como indicadores suaves de coordinación en estos mensajes de llamada. Pero a día de hoy, ninguno, señorías, ha podido determinar si realmente hubo detrás de ellos perfiles sociales asociados a movimientos de protesta social marroquíes o también a los estados de Marruecos, de Rusia o Israel. Pueden tener ustedes la certeza de que compartiremos lo que descubran con total transparencia, como hemos hecho siempre. Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Nosotros, señorías, tenemos que seguir cooperando con Marruecos. Queremos una relación de buena vecindad con Marruecos. Creo que eso va en aras del interés general y en aras del interés, por tanto, de los españoles y españolas, también de la ciudad autónoma de Ceuta y de Melilla. Pero es evidente que después de lo ocurrido, esa cooperación tiene que ser diferente.
29: Este es el resumen, no es un volantazo ni un giro de 180 grados, pero Sánchez cambia el tono respecto a lo que dijo aquí en la SER el lunes con Aymar cuando el presidente del gobierno exculpó con rotundidad a Marruecos. La comparecencia de Sánchez, más de un mes después de lo ocurrido, ha evidenciado varias cosas, además de este cambio de tono. Primero, la soledad del gobierno, porque hasta Sumar, su socio en el Ejecutivo, ha cuestionado la gestión de Sánchez y su postura respecto a Marruecos. Segundo, la sobreactuación de Feijóo, más preocupado por su futuro electoral que por lo que ocurre en Ceuta.
4: Si esta es la verdad, dimita por incompetente, y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez. Señor Sánchez, no espere de mí la condescendencia con sus actos que tiene usted con el Reino de Marruecos. Señor Sánchez, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante la suma.
29: Alentando además sin pruebas, otra vez un bulo, que Sánchez es rehén de Marruecos por el hackeo de su móvil con Pegasus. Y una tercera evidencia, la fractura interna entre Margarita Robles y el resto del gobierno.
9: Señora Robles, ¿qué le pareció el informe de ayer del CENIT?
10: ¿Cree que Marruecos está detrás?
9: Los gendarmes marroquíes pueden ser pasivos sin que
29: Robles
9: el gobierno lo sepa
29: no
9: de Marruecos.
29: Robles no ha aplaudido a Sánchez durante algunos momentos de su discurso. Robles, que defendió la existencia de información del CNI advirtiendo sobre los riesgos de una entrada de migrantes. Informaciones y comunicaciones que, según Sánchez, en ningún caso contemplaban la dimensión de lo que luego pasó. Y este es sonido en directo en el Congreso de los Diputados.
4: Me está hablando usted, señoría.
29: Termino. Donde Alberto Núñez Feijóo está haciendo uso de los 5 minutos en el turno de réplica tras la intervención de Pedro Sánchez.
4: 22 ministros han firmado la política migratoria y las fronteras de su gestión. No son sólidas. Usted es un desleal en materia de seguridad. No lo ha dicho solo un ministro, la primera ministra italiana, no, es que lo ha dicho la primera ministra danesa, que es de su partido, señoría. Lo que acaba de decir la comisión, leo
29: una
4: textualmente.
29: Una comparecencia que podéis seguir de manera íntegra a través de la app de la SER y también en nuestra web en cadenaser.com. Comparecencia de Pedro Sánchez, que hemos contado desde las 9 de la mañana con Aymar en una edición especial de Hoy por Hoy y que, como digo, seguimos dando a través de nuestros soportes digitales. Congreso, Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes.
29: Lerma, comparecencia en la que Sánchez, recordemos, no ha ofrecido datos nuevos que ayuden a explicar lo que pasó el 30 de julio, pero que se ha puesto de manifiesto, como decimos, que el gobierno, ya solo el gobierno, cree a estas alturas que Marruecos no tuvo nada que ver con la entrada de inmigrantes ese día.
11: Sí, porque todos los grupos han dejado claro que creen que hay pruebas, evidencias de la implicación del gobierno marroquí en los sucesos de Ceuta, pero para Sánchez eso son solo conjeturas, especulaciones o como mucho indicios, ha utilizado hoy esa palabra, que no justificarían en cualquier caso que España señalase formalmente la implicación del gobierno de Rabat.
30: Soy consciente de las dudas, de los indicios, de las preguntas que hay en el aire, y de hecho me hago cargo de todas ellas. Pero, señorías, como presidente del gobierno, me corresponde gestionar esta crisis con rigor y con prudencia, y tomando decisiones sobre evidencias, porque hay pasos que cuando se dan ya no pueden deshacerse.
11: Aún así, ha quedado claro que hoy Sánchez tenía un propósito: modular su discurso y su tono sobre Marruecos, y por eso ha anunciado que el 21 de agosto se convocó a la embajadora del país por las palabras del ministro de Justicia sobre la soberanía de Ceuta y Melilla. También ha dejado claro que se actuará si hay pruebas, todo para equilibrar los mensajes que ha venido dando el gobierno durante estas semanas, algo que no ha sido suficiente ni para el PP.
4: La operación salió de Marruecos. Fue consentida por Marruecos y hay indicios de que Marruecos la coordinó y el gobierno lo sabía porque fue advertido de ello.
11: Y tampoco para los socios de gobierno.
4: Marruecos, en coordinación con Estados Unidos e Israel, ha organizado la masiva entrada de 80.000 personas. Defender otra hipótesis no es creíble.
11: Lo decía Enrique Santiago, miembro del grupo parlamentario Sumar, que gobierna en el Ejecutivo. A esas palabras se han sumado los aliados parlamentarios de la coalición.
12: ¿Ustedes no han visto las imágenes de los furgones, de los camiones cargados de gente y la policía marroquí mirando como las vacas al tren?
11: Así que la comparecencia Casal deja el retrato previsto, el de un Sánchez al que su posición sobre Marruecos le deja en solitario ante la Cámara.
29: Sí, tras la polémica del informe elaborado por la policía y que el gobierno dijo no conocer, Sánchez se compromete ahora a hacer públicos todos los informes que apuntalen esa idea de que no existen informes previos que permitieran augurar lo que luego pasó.
30: Que he dado orden de publicar un dossier con todos los informes, todos, para que los medios de comunicación y la ciudadanía puedan examinarse por sí solos y por sí mismos.
29: Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes.
29: Javi, Sánchez ha hablado de dos informes del CNI, el segundo apuntando al aumento de posibles cruces a nado de migrantes desde el espigón del Tarajal. Bañuelos, te pregunto, ¿se va a publicar todo? Quiero decir, ¿la intención del gobierno con este anuncio es sacar también las notas informativas o verbales del CNI? Porque, digo, al menos de las palabras de Sánchez se deduce que ese es el compromiso.
14: Sí, esa es al menos casi la intención del gobierno. Esos informes saldrán a la luz, serán públicos. Desde Moncloa confirman a la cadena SER que el gobierno está dispuesto a desclasificar, y esto es nuevo, Casal, las notas informativas del CNI, en concreto los avisos de que el servicio secreto emitió aquellos días previos a la entrada masiva en Ceuta. Estamos hablando de 7 notas informativas, escritas y verbales, según ha confirmado el presidente del gobierno desde la tribuna, entre ellas 2 informes de situación y un mensaje de WhatsApp que el CNI envió a la Guardia Civil alertando del llamamiento a una entrada masiva en Ceuta que circulaba en grupos de WhatsApp y de Facebook con 180.000 seguidores. Pedro Sánchez, precisamente, quería dar contexto desde el Congreso a esa cifra del CNI.
30: Bueno, conviene saber que esa cifra no era una previsión de cuántas personas iban a cruzar elaborada por el Centro Nacional de Inteligencia. Era sencillamente el número de integrantes de un grupo de Facebook que circulaba, bueno, pues esa convocatoria.
14: El presidente del gobierno sí reconoce que en esos informes previos a la crisis, el Centro Nacional de Inteligencia recomendó al gobierno extremar la precaución en el espigón del Tarajal a raíz de la sentencia del 8 de julio del Tribunal Supremo. Pero el presidente Casal no ha explicado por qué tardaron 25 días en colocar las boyas flotantes en la frontera de Ceuta.
29: Informes, dosieres, transparencia para apuntalar lo que de momento sigue siendo el punto débil del gobierno, defender esa idea de que Marruecos no tuvo nada que ver. En cuanto a Feijóo, pues le hemos escuchado fugazmente en su segunda intervención, pero él ha sido en la primera muy duro contra Sánchez, poniendo el foco en Marruecos, pero con una intensidad verbal que trasciende al problema migratorio de Ceuta, que ha pasado en su caso a un segundo plano. Dosis elevadas de sobreactuación y una coctelera de suposiciones en las que ha metido de todo. Por supuesto, una petición de dimisión, la convocatoria de elecciones, el futuro judicial de Sánchez en una causa que formalmente ni está abierta, y lo ha abrochado todo con esa idea de que Sánchez no hace más. ¿Por qué rehén de Marruecos por el asunto Pegasus? Julia Molina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
15: Buenas tardes. Es la primera vez que el líder de la oposición se abona a esta tesis que lleva difundiendo su partido desde hace tiempo y sin ninguna prueba. Hoy Feijóo ha dicho desde la tribuna del Congreso que Sánchez está coaccionado por la información que tiene Marruecos de él.
16: España no puede tener un presidente bajo chantaje, ni tampoco sin control alguno en una situación como esta.
15: Acaba de decir en la réplica que Sánchez está secuestrado por los chantajes. Feijóo ha empleado un tono duro, más incluso que el de Vox. Mantiene que el gobierno conocía los avisos y los ignoró. Ha amenazado también con las consecuencias penales en las que puede derivar la crisis y ha deslizado que el gobierno puede acabar imputado.
16: Aquí hay responsabilidades políticas y responsabilidades judiciales. Sí, la responsabilidad judicial se dirimirá durante la causa que ya está abierta en la Audiencia Nacional y en la que mi partido se ha personado, y probablemente escale ante el Tribunal Supremo.
15: Habla Feijóo del Supremo porque es el competente para juzgar a los políticos aforados. Fuentes populares señalan en concreto a Marlaska por su posible responsabilidad con los avisos. Abascal también ha insistido en que el gobierno ha ocultado la verdad.
17: El gobierno miente, lo sabía muchos ministros, lo han dicho en sede parlamentaria. Nadie puede confiar en este gobierno, nadie puede confiar en las cifras que da este gobierno, nadie puede confiar en nada de lo que diga ningún ministro de este gobierno.
15: Por eso insiste en acusar a Sánchez de haber traicionado a los ceutíes, a los españoles y a la policía.
29: Abascal, que interviene ahora mismo en el hemiciclo, está pidiendo, entre otras cosas, la expulsión de Marruecos del Mundial de Fútbol.
18: ¿De Leire o han cambiado ya de Matajari?
19: En fin, concluyo diciendo que no ha contestado a las únicas preguntas que eran importantes. Si fue un ataque, ¿quién nos atacó? ¿Por qué usted sigue defendiendo al invasor y se queda solo en ello? ¿Y a cambio de qué o para qué
29: ha traicionado? Abascal, que ha dicho que Sánchez es el embajador de Marruecos en España. Aunque uno de los momentos más tensos de la mañana ha sido este que vamos a escuchar, el momento en el que Gabriel Rufián, durísimo también con el Ejecutivo, ha cargado de esta manera contra el rey de Marruecos, al que ha llamado asesino.
20: Mohamed VI es un asesino. Ustedes son unos traidores.
12: a su patria, porque si lo sabían policías y jueces, sus policías y sus jueces, ustedes también lo sabían. Ustedes también lo sabían. Y ustedes, señorías del gobierno, son unos pusilánimes.
29: Rufián lo ha explicado luego en esta antena con Aymar y ha justificado estas palabras en una mañana en la que hemos visto una foto nada habitual y que naturalmente también puede condicionar el futuro de esta legislatura. Todos, hasta los socios del Ejecutivo, le han dado esta mañana la espalda a Pedro Sánchez y todos han pasado además por esta antena, por la de la SER en Hoy por Hoy. Joan Gimeno, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Sí, la gestión con los menores que siguen en Ceuta, la tardanza en la reacción y también la posición con Marruecos son las tres patas que muestran ese aislamiento del presidente. A los socios no les vale esa modulación del discurso de Sánchez con respecto a Rabat. Incluso otros ministros, como Sira Rego de Sumar, no dudan en apuntar a Marruecos en contra del discurso marcado por la Moncloa. Lo decía en Hoy por Hoy.
2: Parece inverosímil pensar que Marruecos no supiera nada de este tránsito, de lo que sucedió en Ceuta con estas 80.000.

0: cosa va de funerals i morts, que menys que encetar la visa de memòria del Joan Lluís Bozzo amb el Núvol Blanc de Lluís Llach, que
1: és la cançó nassa, eh?
0: És la cançó que va dedicar a la mort de la seva mare l'any 1984 i que suposo que deu sonar a moltíssims enterraments d'aquí de Catalunya.
1: Super. En el meu serà... No, enterrament, és que dius enterraments. No, són enterraments.
0: El funeral, perdona.
1: A més, té un significat molt profund per mi, perquè era una de les cançons que tancaven l'espectacle Mar a Mar.
0: Que és el teu últim espectacle...
1: Amb... Com a director, sí.
0: Com a director de Goll de Gom.
1: Sí, sí, sí. I era un moment molt emotiu, que era quan la mare, quan la filla trobava el seu pare, no? I després de tota una vida d'estar-se cercant l'una a l'altra. I era un moment que a mi encara m'esgarrifa.
0: Clar, el teu últim musical com a director de Goll de Gom potser també és el més cru.
1: Potser sí.
0: Aquí anàvem a un... Era un camp de refugiats?
1: Sí, aquí era un camp de refugiats que una mena de força, una deessa, una Atenea, els feia o els proposava de representar l'obra Pèricles, que també parla de naufragis, de pèrdues, de supervivència.
0: Imagino que amb el Lluís Llach us coneixeu.
1: Sí. Estan,
0: de fet, veu compartir candidatura a Junts pel Sí, no?
1: Sí.
0: Sou els dos,
1: sí,
0: a les,
1: sí,
0: llistes.
1: Sí, ens coneixem, però no hem sopat més junts, eh?
0: Sí,
1: ara ja queda pendent, eh?
0: Vull dir, queda pendent.
1: Queda dit, eh?
0: Digue-li que vingui. Fa molt de temps que li enviem propostes.
1: Digue-li que vingui, que no s'entretingui.
0: Doncs digue-li, Lluís,
1: tot lo que tingui.
0: Vine, home, vine, que Llepis de Memòria ha sonat moltíssim i volem conèixer les teves cançons.
1: Molt bé.
0: Que, què t'anava a dir? Què tal això de passar per la política? O estar llistes?
1: No, això era un recolzament. Jo no he fet mai política activa en absolut, eh? Ni res, per res, diríem. No he pertangut mai a cap formació, no he fet... El que passa que quan Junts, i a més quan va sortir a partir de l'1 d'octubre i es va fer el Junts pel Sí, i tal, doncs em van demanar que hi fos present. I sí.
0: Estàs molt a baix a la llista?
1: Em sembla que molt.
0: O sigui, era
1: molt,
0: impossible que sortissis diputat.
1: Home, havia de ser potser si traien el 91% de vots.
0: Impossible.
1: Sí, sí.
0: Hi ha algun partit actual que si et demanés, Joan Lluís, vine a les llistes, aniries?
1: Bé, jo des de que vaig participar amb Junts pel Sí he seguit la inèrcia de Junts. Trobo que no m'acaba de matar, però el que més dintre de totes les reserves, perquè actualment és lamentable que no t'agrada ningú, no? Que no et sents identificat amb ningú, però vaja, en Puigdemont segueix a l'exili, per tant jo el seguiré recolzant.
0: Sí, és el teu mal menor, sí, entre cometes.
1: Correcte, sí.
0: Tens més bona opinió de l'univers polític o de l'univers actoral? T'ho dic perquè en una entrevista t'he llegit dir que la professió d'actor és una professió de narcisistes, egocèntrics i ególatres.
1: Bueno, carai, això es pot traslladar
0: completament.
1: Sí, sí, això és veritat. Però això de narcisistes, egocèntrics i tot això es pot traslladar perfectament a la política, que és una altra forma d'actuació. El que passa que més doloroses.
0: Però has format part d'aquesta professió molts anys.
1: Sí, sí, per això t'ho dic, perquè ho conec a fons.
0: I aquesta, no sé si dir-li cremamenta amb la professió, és un dels motius que et va portar a dir amb jubilo?
1: Bueno, això amb moltes ganes de deixar-ho enrere, de passar pàgina. Tampoc és que ho renegui de res, en absolut. Però bueno, ho has de saber, eh? L'actor i l'actriu, en definitiva, són persones que els agrada remenar el col de l'escenari i que els aplaudeixen. Aquesta és la base. Això ho has de saber, ho has de tenir en compte. Si no els agrada això, no es dediquen a aquesta feina.
0: I això, quins efectes col·laterals té? Tu que n'has dirigit tants.
1: Home, que són pesadíssims. Pesadíssims. Només els hi preocupa lo seu. Bueno, a veure, estic generalitzant.
0: Sí,
1: segurament n'hi ha excepcions i són molt ben rebudes. Però habitualment, quan no surt una cosa i estàs amb un actor, una actriu, barallant amb una escena que no es tira endavant, amb una cançó, amb el que sigui, tu veus clarament que no surt perquè no ho fa bé. Perquè no ho troba, perquè no ho sap fer, així de clar.
0: I tu ho dius? Ho has dit com a director?
1: No. Si dius això, és que a més de tot això són d'una fragilitat també extrema, perquè aleshores es poden posar amb depressió plorant pels racons i tampoc vols que això passi, perquè encara quan dirigeixes has d'estar molt pendent, sobretot quan ho fan bé, dirigir és molt fàcil, ho han de fer i ja està. Però quan ho fan malament és quan tu has de començar a buscar eines perquè no ho facin tan malament o perquè ho facin bé. Aleshores és quan la feina se't complica.
0: Director psicòleg.
1: Psicòleg i estratega i dir prova per aquí, saps? Si el bloqueges, li dius, mira, això no surt perquè tu ets un... perquè no vals. Hòstia, perquè no vals per això, deixa-ho estar i no molestis més a les persones. Aleshores, clar, aquesta persona tens cor... Igual es desencallen aquí, eh? Igual fot allò un pet com un xampany i tira endavant, o igual es bloqueja per tota la vida. Igual surten a les seves memòries. Saps? O sigui que no, és molt arriscat fer això.
0: I a part d'aquest motiu, suposo que en tenies uns altres per jubilar-te, perquè va ser complir 65 i dir, aquí us quedeu, sí, me'n vaig a casa.
1: Sí, correcte, sí. Home, vaig treballar molt, eh? Des dels 18 anys, eh? És molt estressant. I, a més, a mi la visió aquesta del jubilat actiu...
0: No ets un jubilat actiu?
1: No, no, i el jubilat que presumeix de jubilat actiu em resulta odiós. Així de clar, t'ho dic.
0: O sigui, que tu ara siguis el director del projecte Enraona Teatre...
1: Jo sóc el Sant Cristo gros.
0: A mi, em
1: treuen a passejar per la processó de Corpus. Entens? I em fan fotos. Ja està. I tot l'altre ho fa la Mariona aquí present.
0: La teva parella.
1: La Mariona i tots els seus col·laboradors, que és una colla de gent actualment. Enraona Teatre s'ha fet molt gran i es fa...
0: Això que anava a dir, et volia fer servir de Cristo Gros i també de portaveu. Com explicaries què és Enraona Teatre?
1: Això va sorgir perquè una filla... actualment dues filles van tenir problemes seriosos de salut mental. Actualment n'hi ha una que encara està ingressada. Aleshores ens vam adonar que el teatre terapèutic era una eina terapèutica molt bona i vam començar a preparar un espectacle sobre això, no? Que la base era enraona del teu problema.
0: Pot ser tu?
1: Aquest
0: jo.
1: Va ser el primer. I d'aquí ens en vam adonar, o la Mariona se'n va adonar, que hi havia molt... que estàvem en un... La paraula és odiosa, eh? Que estàvem en un nínxol molt, molt, molt profund, que sortien cursos. Actualment en Reona Teatre està fent cursos i cursets i muntatges amb dones maltractades, amb nens i grans i adults autistes, amb persones que han patit violència, amb persones sense llar. Tot això, el teatre, és una eina terapèutica enorme.
0: Sí, funciona.
1: Funciona molt, molt, moltíssim.
0: Déu-n'hi-do, per ser el Cristo Gros, que bé, et saps el que s'està fent a Reona Teatre.
1: Perquè m'està mirant, tot
0: no,
1: el rato.
0: No,
1: estic
0: no portes
1: text,
0: eh?
1: Memòria perquè no falli res.
0: I com és la vida d'un jubilat... Passiu, direm.
1: Passiu. Ara m'he inventat una cosa que surt a les xarxes, bueno, surt concretament a Twitter, que surt cada matí, que faig...
0: Fas el menú.
1: El menú.
0: L'he vist.
1: La fonda virtual d'alta gastronomia casolana. I aleshores cada matí faig aquest menú, que és un menú de sopar.
0: Però el fas? Si el portes a la pràctica? Ets tu el cuinetes?
1: Sí, sí, sí. Però no diguis cuinetes, que és una paraula horrible.
0: No t'agrada?
1: No, home,
0: ui, és moltes fòbies amb el llenguatge,
1: cocinetes, eh? És cocinetes, tu per Déu.
0: Mira, dissabte, per sopar, a Can Botzo Bosch...
1: A la fonda virtual.
0: Hi havia sopa de peix de roca amb crostonets,
1: sí.
0: Confit d'ànec al forn amb patates...
1: Sí,
0: home, ets un cuinetes, no t'agrada la paraula, però...
1: Però cuinetes és una traducció de cocinetes o cocinelles.
0: I com un superchef.
1: No sé, ara m'has fotut, eh? Perquè no sé com se n'hi diu. I això m'agrada molt fer-ho.
0: I llegir.
1: I llegeixo un llibre cada dia.
0: Això és una borrada, eh?
1: No, és cap borrada, no.
0: Però no d'una tirada, entenc que...
1: D'una tirada, sí.
0: Si tu te'l lleves pel matí, dius, mira, vull...
1: No, a la tarda, segurament no llegeixo.
0: però que hi ha llibres de 400 pàgines.
1: Home, potser si és de 400 pàgines.
0: O de 300.
1: De 300 pot ser que entre la tarda i la nit l'enllesteixi, eh?
0: Oroi.
1: Sí, ahir vaig fer Infantesa del cotxe.
0: I va entrar bé.
1: Sí, bueno, quasi bé tots són relectores, eh?
0: Que tot això suposo que ja has identificat la cançó que està sonant ara mateix de fons, que és la de George Brassens, amb un títol llarguíssim, que com el meu equip arreu de mi, quan dic noms en anglès, digue'l tu, el títol.
1: No,
0: de...
1: no, és en anglès.
0: Ai, en francès.
1: Estic espès avui, suplica, eh? Suplica, o sigui, suplica per ser enterrat a la platja de Seta.
0: Sí, en català també t'ho podia dir jo.
1: Sí.
0: I volia que m'ho diguessis en francès.
1: Suplic pour être enterré à la plage de Seta.
0: Que és una mena de testament, no?, que va deixar
1: magnífic,
0: musical.
1: És on és les darreres voluntats de com vol ser enterrat.
0: Que malgrat els seus precs, no el van enterrar, evidentment, a la platja.
1: Hi vam anar.
0: El van enterrar a un cementiri que està a prop.
1: Oh, quina merda. Hi vam anar amb la Mariona. A més, ell ho situa, diu, la platja de la Corniche. De la cornisa, la platja de la Corniche. I vam anar a la Corniche. I vam baixar, vam aparcar el cotxe i vam baixar a la platja. I era espantosa. I aleshores hi havia unes senyores allà, prenent el sol. I els vaig dir, perdón, saps la platja de la Corniche? I em van dir, sí, sí, oui, oui. I dic, home, va ser pa possible, eh? Per ser que George Brassens ha fet un chanson de Seta Plages, no vaig dir...
2: Très horrible.
1: Quin merda, però ho vaig pensar. A més, estava perforada i estaven posant tubs com de clavegueres.
0: Potser quan ell va fer la cançó estava millor.
1: Era una platgeta molt discreta, però clar, ell la tenia a la platgeta de la seva infància, suposo, del seu cor.
0: Doncs ara anem a escoltar una mica d'aquesta cançó que hem trobat al llapis de memòria del John Lewis Bonzo.
1: No em tallis el micro perquè si hi ha algun gaco us el diré.
0: Vinga, doncs no tallem el micro.

0: Diu que una de les coses que li agradarà serà que si l'enterren a aquesta platja i fan una mica de muntanyeta, les banyistes serà un lloc on aniran a canviar-se. I això li fa molta il·lusió.
1: Una mica de vell verd, no?
0: Sí, una mà, totalment.
1: Vaja, em seguim escoltant.
0: A veure, sí.
2: Qui saura prémunir contre l'insolation les bons amis venus faire.
0: I diu que també que està bé que li posin un arbre, que hi plantin un arbret, perquè farà ombra als seus amics quan vagin allí a fer-li reverències.
1: Molt bé, Brassens, però el que ja dèiem, que tu pots fer una cançó el que vulguis perquè t'enterren a la platja, que no t'enterren a la platja perquè està prohibit.
0: Hòstia, això és un autèntic desastre. Mira, ara parla de Catalunya.

0: Déu, cada sobre el seu últim son se sentiran els ecos de la tarantel·la italiana, del fandango i de la sardana.
1: Molt bé, gràcies, George.
0: Hola, tio, estupendo, eh?
1: Aquesta cançó es va publicar l'any 1966, quan tu tenies 13 anyets.
0: Correcte.
1: És el tipus de música que sonava a casa teva quan tu eres petit? I
0: sí, Brassens i Brel i Leo Ferrer. Sí, sí. Les meves germanes, jo tinc unes germanes més grans.
1: Molt més grans.
0: Bueno, sí, una mica més grans. Sí.
1: 13, 11 i 9 anys et portes amb les teves germanes.
0: Això. I aleshores vol dir que tenien els seus nòvios. I clar, era una relació que a mi em va influir molt, perquè portaven discos, llibres, estudiaven a la universitat, eren membres del sindicat d'estudiants, una d'elles va estar tancada a la Caputxinada, tot això jo ho vaig viure molt i em va formar molt.
1: I sent el petit de casa amb tanta diferència, va ser també el consentit, en aquella època, estem a mitjans dels 50, això del consentit?
0: No, la meva mare...
1: D'animar els nens no...
0: El meu pare era més consentidor, però amb les nenes era... li caia la bava, i a mi també... I la mare era potser més estricta, allò, era allò, la mare autoritària i el pare abundadors, no?
1: Tu ets fill de vençuts de la guerra?
0: Totalment, i exiliats.
1: Es parlava de la guerra a casa?
0: Continuant. Era un tall en la seva vida abans de la guerra, després. Això abans de la guerra. Abans de la guerra, o sigui, era un tall, va ser... El meu pare tenia 25 anys i la meva mare 17.
1: I com va afectar a la família, o sigui, a nivell pràctic? O...
0: El meu pare va haver de... Bueno, encara no estaven casats, va haver de fugir caminant fins a França. Va poder escaquejar-se d'anar a la platja d'Argelers i va poder anar a Toulouse, on va tenir una vida potser una miqueta més digna que la que tenien els presoners d'Argelers i d'Agde. I després, al cap d'un temps, a través d'un capellà, va poder tornar a entrar per la frontera basca i el van tancar al camp de concentració de Sant Sebastià, que era la plaça de Toros, i d'aquí, doncs, a través d'influències i recomanacions, doncs, van anar de cul buscant la manera de treure'l, doncs el van acabar traient d'aquí.
1: Pel que dius, entenc que l'únic que va poder recuperar d'abans de la guerra, de la seva vida, era la teva mare.
0: Sí. Sí, perquè la feina el van treure. Ell era empleat de banc, del Banc Hispano-Colonial, i el van treure.
1: O sigui, ha buscat un altre tipus de feina?
0: No, és que no podia treballar allà, perquè no tenia...
1: Perquè havia perdut la guerra.
0: Efectivament. Fins l'any que jo vaig néixer, el 53, que havien passat 14 anys, no va poder accedir a tenir una feina més o menys fixa. Treballava amb feinetes, amb familiars, perquè a tot arreu es demanava el certificat de bona conducta.
1: I clar, no el tenia.
0: I no el tenia. Perquè era un soldat, sense cap mena de distinció.
1: Que tu vas néixer al barri de Gràcia i crec que quan eres petit et preguntaven: Joan Lluís, tu de gran què vols ser? Deies enginyer químic.
0: Ah, sí, això no sé per què ho vaig dir. Durant un temps, crec que va ser la meva mare que em va com conduir cap aquí, que a ella li produïa molta satisfacció aquesta formulació, que jo no tenia ni idea d'en què consistia, però ja quan vaig tenir una mica més de raó, vaig dir, de què?
1: I aquí va entrar el teatre.
0: No, el teatre va entrar molt pels Lluïsos de Gràcia. Era la mena de centre cívic catòlic.
1: Sí, encara...
0: Sí, ara ja no és catòlic. Encara no és catòlic. Quan jo ho era, el seu nom real era Corte Angélica de Sant Lluís Gonzaga. O sigui, era una cosa totalment catòlica, però allí s'hi feien, la veritat, que s'hi feien moltes coses, i entre les moltes coses s'hi feia teatre, i aquí em vaig... De, com molt sovint passa, de carambola, vaig als 14-15 anys vaig començar a fer teatre i em va agradar, i aleshores ja vam voler fer-ho més i separar-nos dels vells, diríem, que feien teatre molt...
1: Fundar una comuna.
0: Ah, bueno, això ja va ser després. Sí, era
1: a l'època. 18 anyets hauries
0: tenit. Sí, sí. Bueno, clar, però eren anys molt intensos aquests.
1: Com ens hem d'imaginar una comuna?
0: Ens van deixar una casa, un pis, i els 6 o 7 que érem, no, érem, duríem ser menys, perquè anàvem amb un cotxe vell de segona mà i anàvem pels pobles i ens... Més o menys era una xarxa de contactes com molt rudimentaris, però això durant el franquisme funcionava molt. I aleshores, doncs, vam, amb aquesta xarxa, doncs, vam actuar bastant. Va durar un estiu, eh? I ens pagaven una misèria, i amb aquesta misèria, diríem, fèiem la vida. Després ja va venir la tardor, els estudis...
1: La universitat.
0: Els que tornaven al pis ja ens van fer fora.
1: Feu-lo potser a porro, no? Allò.
0: Sí, possiblement, però tampoc no pensis que era una cosa... No era com després, no era com va ser després.
1: Tu a la universitat estudiaves, també dirigies un grup de teatre, sí. Vau fer Les Troianes, que correcte. Ho va patar molt fort. Entre les actrius hi havia una tal Anna Rosa Sisquella, no?
0: Que
1: d'alguna cosa et sonarà.
0: Amb la qual hem estat junts tota la vida.
1: Aragó i Lleó.
0: Hi havia la Isona Passola.
1: Sí, hi havia el Dream Team allà, eh?
0: Sí, hi havia la Rosa Novell, el cel sigui. Hi havia el Toni Sevilla. Va ser una experiència molt intensa, la de Les Troianes. I va ser una mica el que em va obrir la porta del teatre de donar-me a conèixer.
1: Però va arribar l'Emili.
0: Hòstia, sí, l'Emili.
1: On la vas fer?
0: A Ceuta.
1: Bon lloc.
0: Molt bon lloc. I és que, a més, mentre feia l'Emili a Ceuta, va haver-hi la Marxa Verda, que és el mateix que ha passat ara.
1: Quin any estem parlant?
0: 75. Un mes abans de que morís Franco.
1: I sí, també a tu la mort de Franco t'enganxa...
0: Al quartel, a la caserna.
1: I com es va viure allò?
0: No sabien què fer. Home, nosaltres, el grup d'amigots que teníem, estàvem contentíssims. Però no, els militars no tenien ni puta idea de què fer. Estaven totalment sumits en el màxim desconcert. Suposo que tot l'exèrcit i tots els feixistes estaven igual. I sí, sí, vam estar molts dies que no podíem sortir al carrer.
1: Vivint-ho en silenci, no?, aquest gaudi.
0: Ah, sí, sí. El primer dia que vam poder sortir vam encarregar una ampolla de xampany en el bar que sempre anàvem i vam dir, hosti, i si ens veuen que estem bé i ho relacionen. I vam dir, no, direm que és l'aniversari de la nòvia d'un. I aleshores vam prendre el xampany, vam brindar i el lloc es deia Califòrnia. Els que hagin fet la Miliceuta de la meva quinta...
1: Segur que el coneixen.
0: El coneixen, segur. I quan vam anar a pagar, el senyor l'amo del Califòrnia, que ens havia servit tota la vida sense dirigir-nos mai la paraula, vam dir a la botella de xampany i va dir, quina botella de xampany? No n'hi ha cap... Sí, ens va convidar.
1: Bona picada d'ullet, sí. Del senyor del Califòrnia.
0: Sí.
1: Això és l'any 75.
0: Sí.
1: El 78 és quan entres a Degoll de Gom.
0: Sí.
1: Perquè hi ha molta gent que potser no ho sap, però Degoll de Gom ho va fundar el Joan Oller.
0: Joan Oller i Josep Parramon.
1: Ho van fundar ells dos. De fet, crec que Degoll de Gom és el crit de guerra que feia servir de nen al
0: sí.
1: Joan.
0: Una història que l'he tingut d'explicar a 6.000 entrevistes. Què significa Degoll de Gom? I és una història molt tonta. Sembla ser que el Joan Oller...
1: De petit ho deia.
0: Ho deia de petit, però...
1: I tu també, com entres allà?
0: Havia l'Anna Rosa, que era en parella, i aleshores va el Josep Parramon, que era un dels fundadors, li va tocar anar-se'n a l'Emili.
1: De mili en mili.
0: Que va fer l'Emili a Jaca, pobre home. Doncs aleshores l'Anna Rosa, ràpida i llesta, va dir, escolta, el Botzó està disponible. I els altres, entre els quals hi havia el Rubianes, el meu gran amic, el Miquel Periel, també molt bon amic, Albert i Tobias... Bueno, tota una penya.
1: O sigui, entres a l'espectacle Noble Arenc Classe.
0: Sí, per substituir en Josep Parramon. I entro el dia 1 de gener de 1978, o sigui que són faves.
1: Això per la nòmina de la Seguretat Social va bé saber-ho.
0: Va molt bé saber-ho perquè després,
1: molt bé.
0: Amb la jubilació, he hagut de treure la meva, com es diu, memòria... Com es diu això?
1: Ja t'ho diré. La memòria laboral, no, la vida laboral.
0: La vida laboral. He hagut de treure la vida laboral. i havia estat molts anys amb Degoll, però no, em deien que no m'arribava, que em faltava com un any. I vaig dir, hòstia, un any, que he de treballar un any més. I aleshores em vaig assabentar que l'Emili servia.
1: Mira.
0: L'Emili valia.
1: L'Emili servia per alguna cosa?
0: Sí, em va valdre per això. Em va comptar com un any cotitzat.
1: I què va passar perquè el Joan Oller digués, mira, jo vull marxar de la meva pròpia companyia, us quedeu aquí, Maria Rosa, Ayana Rosa, Joan Lluís, Miquel Pariel...
0: Ell era una persona molt talentosa i molt ambiciosa, i ell se li va fer petit. Allò d'anar fent bolos i bolillos per, també per una xarxa d'aquestes molt, molt fràgils, molt de gent voluntarista totalment, ell el van elogiar molt, no hablaré en classe, era un espectacle magnífic, era un espectacle boníssim, i el van elogiar molt, i la crítica el va deixar, i el tio se li va acabar el món, diríem una mica, va dir que ell volia anar a fer carrera ell sol, bueno, com els cantants d'una orquestra
1: que volen anar en solitari.
0: I aleshores...
1: Bueno, va ser un win-win per tothom, no? Perquè a partir d'allà també, sí. De Coll de Gom, feu en Taviana.
0: Després es va penedir i va voler tornar a entrar. Mm. I els que van dir, vale, pues cap problema, torna. Però al cap de 15 dies es va repensar i va dir, no. Era molt així, era una persona realment no fàcil, diríem.
1: I ja quan estava una mica com una societat, una cooperativa, no? Era
0: sí,
1: al principi.
0: Sí, vam iniciar, perquè clar, s'havia de més o menys legalitzar, érem una cooperativa de transporte.
1: D'avui de Gom era una cooperativa de transport.
0: Funcionàvem com una cooperativa de transport, per això podíem tenir una furgoneta legalitzada. Fins que, suposo que el gestor que ho duia va dir, escolteu, us heu de...
1: Que esteu fent ja coses grans.
0: Us heu de posar al dia. I ens heu posat al dia.
1: Veu fer primer en Taviana,
0: sí.
1: Que era a partir de contes de Pere Calders,
0: sí,
1: i música de Jaume Sisa.
0: Sí.
1: I amb el Sisa veu seguir...
0: Vam ser molt amics, a més amb el Sisa vam ser molt amics.
1: I després d'en Taviana va arribar...
0: Després, Nit de Sant Joan.
1: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: nit de Sant Joan de Jaume Sisa sonant el llapis de memòria de l'actor, director i membre de Goll de Gom durant pràcticament 50 anys, en Joan Lluís Bozzo, que ara em deies, puc parlar o si tens ganes d'explicar-nos coses sobre aquest tema?
1: Només una cosa, que aquesta cançó, que és de les més conegudes i de les més celebrades d'en Sisa, la lletra és meva.
0: Aquest seria el primer musical oficial de Goll de Gom?
1: Sí, musical, amb voluntat de ser musical, va ser Nit de Sant Joan, sí.
0: I vosaltres, quan, perquè això és una creació col·lectiva, encara aquí estàs actuant, dirigiu entre tots, que entenc que allà també és una mica hippie, una mica...
1: Sí.
0: Us ensumàveu que el públic respondria?
1: Home, no. El Montavian ens feia molta por, teníem molta por, tot i que el 6 era el seu gran moment, i vam anar veient els assajos que tenia molta entitat. Va venir en Caldés, més d'una vegada en Pere Caldés.
0: Algú m'han dit, la Montse Menós es va passar per aquest programa.
1: Ah, que bo.
0: I em va dir que el Caldés no les tenia totes amb
1: no,
0: en Taviana.
1: No, quan li vam dir, clar, home, és que ni s'imaginava que dels seus contes pogués... Però vaja, no hi va posar cap obstacle ni res. I recordo molt que vam fer un assaig general ja a la sala Villarroel on vam estrenar, i va venir el Caldés a veure l'assaig general l'endemà de l'estrena i es va descollonar de riure, i això ens va, ostres, ens va animar molt, perquè l'home estava assegut allà a primera fila petant-se de riure tot el rato.
0: O sigui, d'allà va sortir tothom convençut, tant ell
1: home,
0: com vosaltres.
1: Home, clar que estrenàvem l'endemà, vull dir que ja hi havia molt poca cosa a tallar, però vam tenir una molt bona sensació.
0: I com és que després va arribar Glups, crec, i
1: després Nit de Sant Joan, Glups,
0: i després Mikado, ja,
1: sí,
0: que és on hi ha un gir a la companyia,
1: sí,
0: perquè tu decideixes que només vols dirigir,
1: sí,
0: i crec que l'Anna Rosa també és el moment que només vol portar la producció executiva.
1: Això mateix, queda només en Miquel Pariel, que és del nucli.
0: Com és aquest gir?
1: Després de Glups, home, jo estava l'Andrés Lima, saps de què parlo?
0: Andrés, sí, Animalario.
1: L'Animalario, que ara és un director molt... Era més jovenet que jo, i vam anar a fer un bolo a la seva ciutat natal. Ell era dels joves peluts, diríem, del col·lectiu que ens duien de bolo amb Glups, i no sé si era de Logroño o de Sòria o d'un... I després vam anar a fer una copa, perquè això també era el bonic d'aquesta època, que era que després les copes i confraternitzaves molt quan no dormies a casa d'algun dels organitzadors i tal. I em va explicar fa un temps, que jo ni me'n recordava, que havíem estat prenent una copa i que havíem parlat molt de teatre i que jo li havia dit que queria deixar d'actuar. Que ja Glups era l'últim.
0: Tu no ho recordes?
1: No. I ella em va dir, però com? Per què? I li vaig dir, perquè estoy harto de levantar la patita.
0: Vols explicar la metàfora per si algú...
1: Bueno, que allò de dona la puteta, no? O sigui, em sentia com una mica com un gosset de Maestrat.
0: Que és evident que Degoll de Gom ha marcat la teva vida professional i, com dèiem abans, també personal, perquè a Degoll... Has fet molts amics entre ells, el citava mare.
1: El Rubianes ja estava a l'entrada.
0: El Pepe Rubianes.
1: Ell estava abans que jo. Ell va ser inicial, ell ja estava inicial.
0: Ell ja estava en aquell grup universitari del Frederic Roda.
1: Que va fer el NGTU.
0: Sí. Quan us veu conèixer amb el Rubianes, la química va ser immediata entre vosaltres?
1: No, ens havíem tingut discussions fortes. Fortes. També va haver-hi molta amistat. Era un tio molt difícil, eh?
0: Ell o els dos?
1: Home, jo no sóc agressiu ni violent, i ell sí.
0: Aquí hi ha un límit.
1: Ell era un home, deia, cuando se me cruza la vena, deia ell, que se me cruza la vena. Això ho va saber reconduir molt, perquè tenia un...
0: Un pronto gallec?
1: Un pronto una mica que es ultrapassava, i ens havia fet alguna d'així. I després, jo crec que va ser, després de... Érem amics, evidentment, i ens feia riure molt. O sigui, les actuacions que del Rubianes en públic no són res al costat de quan es posava
0: En privat encara era millor.
1: En privat, a la furgoneta, a fer, o a muntant o desmuntant, que és que et mories de riure.
0: Penses molt encara en ell.
1: Sí,
0: en,
1: sí.
0: En, sobretot en, suposo, les seves reaccions també als moments que estem vivint, no? Que veiem l'auge del feixisme, un genocidi a Gaza...
1: No sé què, vull dir, estaria, vaja... Igual ja l'havien tancat a la presó, com el Hassel, eh? Perquè les diria del... i no l'haguessin callat, eh?
0: No, era insubornable.
1: No.
0: Li agradaven els musicals de Degoll de Goma, al Pepe?
1: No. Bueno, venia i deia, muy bé, li importaven una merda.
0: El que està sonant ara mateix, per exemple, és el mitiquíssim Maricel,
1: sí,
0: amb l'Àngels Gunyalons, el Perquè Plorat, el Carlos Gramaje.
1: I tant.
0: Aquest sí que li deuria agradar.
1: Bueno, és que amb ell li agradava molt les coses del seu estil, direm, i això estava molt lluny dels seus gustos. Home, ho respectava, i havia vingut diverses vegades, i vam fer un sopar de comiat quan la primera vegada que vam fer Maricel, vam fer un sopar de comiat amb tota la companyia i amb molta gent que hi havia participat, i el Pepe va venir en aquest sopar.
0: Ui!
1: I després hi havia un piano i aleshores algú va posar-se, i com que eren gent que cantava molt bé, doncs va haver-hi una sessió molt maca, i el Pepe va fer tot el Maricel

0: va fer tot el Mariscel a la seva manera. O sigui, va fer tot ell sol una paròdia de Mariscel, i també ens assaltaven les llàgrimes de com l'havia vist, no? I com el transmetia. Va començar a fer i les cristianes i els pirates i la història d'amor, i et descollonaves de riure.
1: Sort que has inclòs el Per què he plorat al teu llapis de memòria, perquè jo crec que si no, ara quan sortíssim a la porta hi hauria gent esperant per escalfar-nos.
0: Sí.
1: Escoltem-lo, i a més escoltarem pel moment més històric, diria, dels musicals en català.

0: mític moment de, del teatre català. Aquesta sí que us en sumàveu, que seria un bombasso?
1: El buscàvem, el buscàvem. El que passa que sempre ho busques.
0: Sí, clar.
1: Nosaltres no... sempre, bueno, no ens n'hem amagat mai, sempre hem buscat un èxit popular, diríem, eh? Amb una cosa que ens agradés a nosaltres, no allò de dir, faig això perquè és el que agrada, però a mi no m'agrada gens, no. Fent coses que ens agradaven, però buscant l'èxit popular, i això ho hem fet sempre. No hem fet ni un sol espectacle que no busqués això. I el que més s'hi ha costat ha estat Mare Sant.
2: S'ha costat, jo crec que ho ha superat. Molt.
0: Que la idea del vaixell... Com va néixer?
1: Montse Menós. Sí,
0: Montse Menós, eh? Li donem el mèrit a l'Isidre i a la Montse,
1: sí,
0: a escenògrafs mítics
1: fet,
0: de Goya Gom.
1: Sí, havíem fet un projecte que eren trossos del vaixell, no? Era com el camarot, la coberta, les veles... I ningú no estava gaire entusiasmat amb aquell projecte. I de cop un dia van aparèixer amb la idea de no, posem un barco. I vam dir, però això es pot fer? Sí, perquè allà hi havia un director tècnic molt competent de Madrid, el José Luis Tamayo, que ells hi treballaven molt i havien parlat amb el Tamayo i els havia dit que, bueno... Que
0: i us van engrescar.
1: Sí, que es podia fer, van dir, home...
0: Bueno, es podia fer si tenies, crec que ens va dir, 25 milions de pessetes.
1: No me'n recordo quan era, eh? No me'n recordo, era molt car. No, o potser més, eh?
0: Potser més. Sí. Som molts, no estem a l'any 88, eh?
1: Sí. No me'n recordo gaire. Aquí va ser molt... O sigui, ja quan vam perfilar bé el projecte, que anava el barco muntat sobre un giratori i tot això, no? Aleshores vam anar a buscar calés, el founding, no? Com es diu? El
0: crowdfunding.
1: I tothom ens va dir que no en tenien, no? L'Ajuntament no en tenia, la Diputació en tenia molts, però ens va dir que no en tenia. I aleshores la Conselleria de Cultura de la Generalitat del Pujol, el conseller ens va dir que no tenien ni un duro, que no ens podien ajudar. I aleshores, gràcies a una maniobra oculta, vam aconseguir audiència amb el propi Pujol. Audiència, perquè allò era...
0: Que al revés.
1: Sí.
0: I fent-ho d'una manera...
1: Enxofats.
0: Un amic d'un amic?
1: Per una persona ens va enxofar. No puc dir el nom. I ens va rebre el Pujol. I l'Anna Rosa no havia arribat. L'Anna Rosa sempre arriba a tard. Però clar, a l'audiència del Pujol era una mica greu. Bueno, ens va fer passar l'home, vam dir que falta un, passin. Es va quedar parat perquè no era lo habitual, eh? I aleshores, als 20 minuts de començar de la reunió en la que li estàvem explicant tot el projecte, va arribar l'Anna Rosa. Hosti, perdoneu, és que no trobava aparcament i tal. Ja te val, eh?
0: La va renyar, perquè el Pujol era una mica de renyar, eh?
1: No, en aquell moment no la va renyar, va fer com que passava. Però aleshores va ser el Pujol, personalment, qui va dir, això jo vull que s'ha de ser. Això que vostès m'expliquen, perquè tractava sempre de vostè, això jo vull que s'ha de ser. I aleshores ell...
0: Va posar el seu granet de sorra?
1: No, granot.
0: El granot, va posar el pedrot de sorra?
1: El pedrot de sorra va posar, perquè ens va donar uns calés que si no, no s'hagués fet l'espectacle.
0: Mira.
1: Això és així.
0: Les coses pel seu nom.
1: Sí.
0: I mira, posant les coses pel seu nom, jo diria que si Maricel és el musical per excel·lència del teatre,

0: Flor de nit, un altre dels grans musicals de Goll de Gom, sonant a Llapis de Memòria, d'un dels grans membres de Goll de Gom durant molts anys, el Joan Lluís Botzo, que ara estàvem aquí xerrant, no? Jo et deia, aquest és el musical de culte en català. Crec que hem estat d'acord en aquesta afirmació.
1: O sigui, els amants del musical em sembla que és bastant unànime.
0: Però tu em deies, si mirem números...
1: No, amb Flor de nit vam perdre tot el que havíem guanyat amb Maricel. Havíem
0: fet molt.
1: Una petita fortuna i ens l'havíem gastat tot amb Flor de nit. I vam quedar, però amb els mocs penjant, eh?
0: I a més em deies que algú es va enfadar, algú que tenies al vaixell, el tenies en el teu vaixell i ja, no?
1: Que teníem amb el Pujol també es va deteriorar, perquè allí parlàvem molt, el Guillermo Vázquez Montalbán, i parlava molt de la burgesia catalana franquista, col·laboracionista.
0: Això passava al Paral·lel, 1929.
1: Hi havia, sí, del 29 al 36.
0: No? Entre guerres, que es diu.
1: Sí. I el Vázquez Montalbán era bastant crític amb el paper de la burgesia catalana, que després es va passar a Burgos, no? Que va col·laborar directament, no? I això no hi havia gens. Bueno, ja ens ho va fer saber, eh?
0: Home, el Pujol, si algú tenia, és que es comunicava...
1: No, l'editorial de l'endemà del diari Avui. Sí, sí.
0: Perquè és allò que dubtes... T'ho poso aquí.
1: Que quin desengany i quina decepció d'haver fet aquesta associació de dreta, franquista i catalanisme i burgesia.
0: Que ara tu, Joan Lluís, citaves el Vázquez Montalbán i podríem dir molts noms de l'òrbita de Goll de Gom. Albert Guinovart, que és el que fa la música, està cantant...
1: És el Joan Vives, Guinovart, Menors, Prunés, això...
0: Pot ser que un dels grans secrets de l'èxit espaterran de Goll de Gom sigui que us heu sapigut envoltar molt bé.
1: Segur, no hi tinguis cap dubte, evidentment. Qualsevol èxit, a no ser coses d'escriptors i tal, són equips, amb cinema, amb televisió, amb teatre, això són feines d'equip.
0: Hi ha alguna obra que t'hagi quedat pendent per fer? Que digui, que portessis molt de temps tenint la ment de dir, m'agradaria fer algú d'això, i no l'has fet?
1: Pensava que em quedaria per fer a l'home.
0: I la vas fer?
1: I la vam poder fer, sí. Sí, sí, perquè vam encertar, perquè clar, tot això aleshores ja és com fer jugar a fet i amagar. I aleshores, de cop, a l'home sempre havia estat un projecte, sempre havia estat. Però de cop, el 2008, vàrem caure un any o dos abans, que el 2008 era el centenari
0: de Rodoreda,
1: del naixement de la Rodoreda. I vam enganxar els del Teatre Nacional, com es diu vulgarment, amb els pixats al ventre. Perquè vam fer una reunió, aleshores era en Sergi Balbel el director, i vam dir, bueno, com tu ja saps, el 2008 és el centenari. I va fer una cara, saps aquelles cares de dir...
0: Oh, ah, sí?
1: Els dònuts. I per aquí li vam col·locar la mà.
0: Doncs ara sortim una mica de l'univers de Goll de Gom, perquè encara ens queda alguna cançó que al principi ho comentàvem, no? Que el Joan Lluís vol cançons que sonin al seu funeral, però hi ha una cançó que jo diria que no és de mort, sinó que és d'amor, com és Veles a Vents.

0: A l'Illa Fes de Memòria del Joan Lluís Bozzo també hem trobat el Raimon musicant a Ausias Marc amb la cançó Veles a Vents, que ara et comentava això, que aquesta per mi és una cançó d'amor, però a més total. Tu també la reps des d'aquí?
1: Bueno, Ausias Marc és molt eros i tanatos, és molt també el dolor de la pèrdua sempre, eh? I aquesta cançó també és voler assolir i no saber si aconseguirà la seva amor.
0: No, hi ha un mal d'amor, no, aquí?
1: Sí, sempre, i d'amor també, eh? Això, el Raimon, és aquesta cançó, jo és que la trobo magistral, i és que jo sóc un devot de Raimon.
0: Clar, com que no m'has posat explicacions, jo em faig les meves pel·lícules i que aquesta potser l'ha posat dedicada a la seva dona, a la Mariona.
1: Sí, podria ser perfectament.
0: Que la tenim aquí de cos present, eh? Intenta no fer so,
1: sí,
0: però...
1: Sí, sí, sí.
0: Com us vau conèixer amb la Mariona?
1: Maricel, no? Va ser...
0: A quina edició?
1: Ara puc fotre una gamba d'aquelles fins al colze, eh? Ella va venir, ella era amiga d'un dels músics de l'orquestra de Maricel, era el Maricel del 2014, oi? I el músic ens va presentar i vam anar allò que vas fent punta al llapis, direm. I vam anar fent
0: punt del llapis, no? Al final,
1: sí,
0: vau dibuixar.
1: Fer algun dibuixat.
0: De fet, heu refundat una família, perquè cadascú tenia la seva,
1: tenia,
0: no?
1: Tenia la seva prole.
0: I la, sí, us heu ajuntat.
1: Refundat, sí,
0: ara
1: sí.
0: T'han quedat molts fills.
1: Cinc.
0: Tens cinc fills. Que crec que també hi ha molta diferència d'edat.
1: Claro, clar, perquè el meu fill gran té 40 anys.
0: I el més petit? O la més petita?
1: La més petita, 14.
0: Doncs sí,
1: hi ha diferència, hi ha bastanta diferència, sí, sí. Però bé, no...
0: Ha sigut millor pare de gran que de jove?
1: Sí.
0: Per qüestions de temps?
1: I de cerebre, i de ser un descerebrat o deixar de ser-ho, diríem.
0: I això té solució? Si tu has pogut parlar amb els teus fills grans...
1: Sí, i... però amb els fills que... amb el fill més gran que li vaig faltar molt... No són coses que s'arreglen així fàcilment. S'arreglen, però no... No.
0: Bueno, amb uns quants menús dels teus, no?, de la cuina catalana.
1: Home, jo he anat intentant, però no, es queda aquesta... Sí, aquesta manca.
0: Bueno, això és una picampera, no?, fent punta al llapis, també.
1: Sí, anem fent... Bueno, i a més, escolta, ja és un home molt gran i ja està...
0: Que és bomber, no, em sembla?
1: Bomber.
0: Apaga focs.
1: Bomber, apaga focs.
0: I bé, com els oients ja saben, aquest any hem afegit una novetat, i és que per demanar als nostres convidats les cançons de la seva vida, també els hi demanem una cançó cap al motiu que sigui, uidint, a mort, visceralment.
1: Ah, sí, sí.
0: I el Joan Lluís, sabeu quin ha triat? Una d'un cantant que també té molts fills, també ha refundat famílies, moltes, massa potser, que és Julio Iglesias i el Soy un truán, soy un señor.

0: Avui, al balcó, parelles de fet amb Víctor Fernández Clares i Josep Pedrals. I després, resumim la setmana de la crisi a Ceuta i del crim a Manresa a l'Oasi Polític, amb Joan Serra i Miquel Noguer.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, Joan Bofill, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna Puigvoltes.
0: D'aquí just dues hores, al Gran Teatre del Liceu s'estrena Cronos, la pel·lícula sobre els atemptats del 17 d'agost.
2: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con boquería.
3: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
4: Aquí Puntal 4 para 0, ¿qué ha pasado en las Ramblas?
3: ¿Qué cojones están pasando?
5: Puntal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
6: ¿Qué pensamos?
7: De momento lo único que tenemos es caos.
8: Se ha activado la operación Cronos. Tiene como objetivo cerrar todas las vías de...
1: 9 anys després d'aquell horror, Fernando González Molina reconstrueix a la gran pantalla les 124 hores que van seguir els atemptats. Des de l'activació de l'operatiu Cronos, a la recerca de Younes Abiyok, avui ocupa el conductor de la furgoneta de la Rambla.
0: Jo he vist els primers 20 minuts, tinc encara el cor fet un manyoc, la resta la veuré aquesta nit al Liceu, rodejada de molts dels periodistes que aquell dia, poc després de les 5 de la tarda, es van llançar al carrer i a coordinar com informar sense entendre encara la dimensió del que acaba de passar. Aquí hi ha en Jesús García, periodista del País, especialitzat en informació judicial. Com estàs, Jesús?
9: Què tal? Bona tarda.
0: També en Pablo Tallón, veu d'aquesta casa, a la cadena SER, cap de política. Aquell any, l'any 2017, com estàs, Pablo?
10: Hola, Anna, com estàs?
0: Els dos heu vist Cronos. Sí. De veritat que gràcies per ser avui al balcó. Jesús, 17 d'agost, de fa 9 anys, 5 de la tarda aproximadament, on eres?
9: Doncs a la redacció, en una hora d'aquelles que estàs a punt de dormir-te, perquè un 17 d'agost i aquell 17 d'agost no estava passant pràcticament res, i algú va trucar-nos a una companya que estava a prop dient: ostres, alguna cosa està passant a la Rambla. Recordo que teníem una col·laboradora en aquell moment que anava al carrer i no sé per què vaig dir: pues, escolta'm, estic avorrit, baixo jo, no? I a partir d'aquí doncs vaig baixar i ja no vaig, o no vam tornar a la redacció fins molt més tard, no? I aquell primer moment d'arribar a la Rambla i veure aquelles escenes que no sabies què estava passant, però ja intuïes que era una cosa molt greu. Recordo les corredisses, no? les escenes de pànic, que reflecteix molt bé la pel·lícula, penso, doncs encara ara, veient aquesta ficció, remou, no? I penso: ostres, està ben reflectida, no? aquesta primera sensació de caos absolut que vam tenir.
0: De fet, tu no te'n recordaves. Ara jo fora micro t'ho deia. Hi ha un tuit teu de les 17:18 de la tarda, feia molt poc, amb una imatge de la part alta de la Rambla, gent corrents, i tu vas escriure: atropello masivo en la Rambla de Barcelona, la policía despeja la zona, todo el mundo fuera de Plaza Cataluña, no? Uh-huh. Citant el que deien aleshores els Mossos. 17:18, feia
9: sí.
0: Poquíssim.
9: Sí, feia molt poc. De fet, recordo estar a Plaça Catalunya preguntant a la gent què havia passat. Hi havia una dona ferida, amb la que estava ferida a la cama, amb la que estava parlant, i justament en aquell moment, una d'aquelles falses alarmes, no?, que tot durant molts minuts de la tarda hi va haver, doncs la gent va sortir corrents d'allà, no?, i vam haver de sortir tots també atropelladament. En posterioritat ja es va acordonar la zona i, bueno, hi va començar un altre tipus de feina, no?, però sí, va ser realment l'inici d'una jornada que ens va mantenir amb l'aire al cor tota la tarda i tota la nit, no?
0: Pablo Tallón, on eres tu?
10: També era aquí. O sigui, jo era a la planta de baix. Recordo que era el primer dia... Saps que a l'estiu tot és una mica precari. Et diuen: pues, coordines la redacció aquella setmana. I cada setmana li tocava un i aquella ens tocava a nosaltres. L'Anna Ponsí, que era la cap de successos d'aquella època, va marxar de vacances i va dir: els Mossos ens diuen hi ha un risc molt alt que hi pugui haver un atemptat a Barcelona. De fet, la frase és: falta un dia menys per l'atemptat a Barcelona. És a dir, assumien que el risc era elevadíssim en aquell 2017 i tots teníem una mica la por que no passi, que no passi, que no passi. I recordo molt estar a la redacció, acabàvem de dinar, i va trucar la Clàudia, que era una noia, una estudiant en pràctiques, i va dir: hi ha molta gent corrent a la Rambla i jo veig cossos a terra. Ella estava a la Boqueria, justament creuava per la Boqueria. I clar, amb aquells precedents, sabent el que l'Anna Ponsí ens havia deixat ja apuntat aquí, el primer que penses és: i sí. Llavors, ràpidament comences a activar tots els caps, que estaven tots de vacances.
0: Que hi havia poquíssima gent a les redaccions.
10: Hi havia molt poca gent, és a dir, si jo estava coordinant, volia dir que hi havia gent molt jove, gairebé tot estudiants en pràctiques. I sí que recordo això, haver d'activar doncs tant el redactor en cap de Madrid, de dir-li: escolta'm, activa't, perquè això fa molt mala pinta, com el cap d'informatius d'aquí, que era el Ramon Iglesias, i ell estava de vacances, i li vaig dir: em sembla que hauràs de tornar a Barcelona. i efectivament vam començar a enviar ja gent, és a dir, jo vaig, aquí hi havia l'Aitor Álvarez, que també feia successos, va córrer cap a la Rambla, jo vaig anar al carrer, vaig començar a fer fotos de com s'estava vivint, perquè hi havia allò corredisses arreu, i va ser molt estrany.
0: Com us informàveu i en quin moment sabeu que es tracta d'un atemptat?
9: Bé, jo recordo sentir, això ho recordaré sempre, amb un agent de la Guàrdia Urbana, enmig de la plaça, dir per ràdio, doncs, escolta'm, això sembla que és un atemptat terrorista, com una impressió més personal d'ell. I jo crec, com bé diu el company, doncs, que efectivament tots teníem en ment que una cosa així
0: podia passar,
9: i no vam trigar gaire, doncs, a pensar-ho i després a Mossos a confirmar-ho, no?
10: Sí, va ser una mica així. És veritat que al principi hi havia informacions contradictòries. Recordo fins i tot algú que treballava a Madrid que deia les fonts de Guàrdia Civil, que dius Guàrdia Civil en aquell moment que pintava, doncs hi havia algú que intentava pintar en aquesta història, ens diu que és un narcotraficant a la fuga. Ens semblava molt estrany. I a nosaltres, la gent d'aquí, ens deia no ho digueu en antena, anem a esperar. I una mica després, doncs, va arribar efectivament la confirmació que era un atemptat terrorista.
0: Bofill, tu hi eres a la redacció.
1: És que jo anava a apuntar que recordo en aquell dia, jo en aquell estiu editava les àrees de Catalunya de l'Hoy por Hoy al matí, i aquell matí, abans de l'atemptat, la portada que vam fer va ser una explosió en una casa d'Alcanar que pintava doncs en aquell moment que es deia això, vinculat al narcotràfic, i en aquell moment, quan va passar tot allò, que jo era a casa perquè estava fent la migdiada i tal qual vaig veure el missatge d'aquella becària, em vaig activar i vaig baixar corrents, però una estona més tard que passés tot això, ningú es vinculava una cosa amb l'altra.
0: I de fet la pel·lícula comença amb aquesta explosió del canal.
10: Sí, efectivament.
1: Però en aquell moment ningú pensava que podrien tenir relació una cosa amb l'altra, no?
0: Us vau blindar emocionalment, i ara anem a la pel·lícula, però era treballar. No sé si en algun moment teníeu temps de pensar què estem explicant, és un horror el que estem veient i explicant.
9: Mira, doncs jo crec que m'ha remogut més ara al veure aquesta ficció, no? la pel·lícula, perquè realment crec que reflecteix molt bé aquell caos, no? I aquell, el que va passar, que no a la mateixa jornada, quan segurament, no sé vosaltres, però bueno, poses amb allò el mode periodista i a partir d'aquí vas tirant, no? De tota manera, sí, tenies la sensació que estava passant una cosa greu, que fins i tot podies estar en una certa situació de
0: cert
9: risc, perquè no sabies què passava, i això que també surt a la pel·lícula, no?, a Cronos, dels policies contactant amb les seves parelles o el que sigui, sí que tenies aquesta necessitat o sensació d'enviar algun tipus de missatge als teus i dir, bueno, estem per aquí, està tot bé, però aviam què passa, no?
10: Clar, era estrany, entre connexions sí que la gent escrivia, esteu bé, tu havies d'escriure, tothom està bé, i hi havia un ambient estrany a la ciutat. Jo sí que recordo el que diu el Jesús, és a dir, era feina, però de cop i volta t'aturaves un segon i deies, que estranya és Barcelona avui. Jo recordo agafar un autobús, que a més eren gratis aquells dies, ja no et cobraven, anant cap a la Diagonal. Que és on
0: clar,
10: hi va haver l'atropellament.
0: Tu vas coordinar des d'aquí i tu te'n vas després a la Diagonal.
10: I quan arriben els caps, primer surto al carrer a fer les primeres fotos al centre i d'allà me'n vaig a la Diagonal, que és per on va escapar i va atropellar un policia al Lluners.
0: Que potser hi havia gent a l'autobús que ni sabia.
10: Sí, ho sabien. I hi havia un ambient estranyíssim, hi havia una fraternitat molt estranya, molt inèdita, una mica recordava els primers impactes del Covid, que tothom tenia les sensacions a flor de pell, que tothom volia ajudar tothom, que jo li vaig demanar el de l'autobús, vaig trobar un embús i vaig dir, he d'anar a cobrir allò, deixa'm aquí. I al mig de la Diagonal va parar, va obrir la porta, em va deixar baixar. Normalment s'enfaden molt quan fas aquestes coses.
0: No, aquest dia vaja. No
10: passava absolutament res, perquè hi havia la sensació de germanor, de comunitat. Era un ambient molt estrany.
0: De tristesa absoluta. De pena.
10: Sí.
0: Hem vist moltíssims documentals d'aquell dia. Se n'han fet a totes les televisions, a tot arreu. El que ha arribat ara és una pel·lícula. Pel·lícula de ficció amb actors que fan de persones que aquell dia van estar molt presents i van tenir un paper molt important. Han passat 9 anys. És el temps suficient, penseu, per fer una pel·lícula?
9: Bé, jo crec que ara sí, i que d'alguna manera algun tipus de ficció sobre aquest fet era necessària, no? Jo, que també aquest tema l'he viscut bastant de prop en posterioritat, penso que és un atemptat molt, molt estrany. Si recordeu, en dies posteriors es va fer aquella manifestació, no?, de rebuig, que ja va ser el dia en què d'alguna manera es va oblidar el que va passar, i llavors tot va passar a ser el procés, no?, que d'alguna manera va tapar un fet molt, molt greu i que no hem sabut ni entendre ni pair en tots aquests anys, em sembla, no? I llavors la perspectiva que et dona la ficció posant emocions al que fins ara potser s'havia fet una aproximació més acadèmica o des del punt de vista de la investigació policial, crec que és necessari també per, si no passar pàgina, com a mínim atendre, no? Atendre aquest episodi de la nostra història, que ha passat bastant desapercebut, fins i tot el judici, recordo, jo vaig anar a Madrid a cobrir el judici,
0: tot el judici, sí.
9: I l'interès era bastant relatiu, no? Tenint en compte tot el que estava passant. I per tant, doncs, aquesta ficció jo crec que en això ajuda.
10: Sí, jo crec que molta gent serà conscient de com de gros va ser allò que vam viure. Perquè és veritat que fins i tot jo, que ho vaig viure des de dins, que he estat conscient, que anem informat aquí dia a dia, avui la veia i a mi se'm removien coses, i deia, és que tot això va passar, és que allà hi érem, és que aquesta barbaritat era aquí a la cantonada on anem a prendre el cafè cada matí. Crec que molta gent tornarà a tenir els pèls de punta després de veure aquesta pel·lícula.
0: Has hagut de parar en algun moment, Pablo? Tu que l'has pogut veure
10: a mi tranquil·lament. A mi m'ha emocionat en algun moment, sí. Sí. Sí, perquè de cop i volta era les sensacions aquestes que estava descrivint, tornar-les a sentir, i no les tenia molt presents, fixa't.
0: Tu la vas veure al Renoir, no podies parar posar pause, però no sé si et vas emocionar, vas aguantar bé.
9: No, coincideixo, em vaig emocionar per moments. A més, aquesta sensació que també transmet la pel·lícula d'una tarda d'estiu, plàcida, no? En fi, plena de turistes a Barcelona, també el passeig marítim, recordem el que va passar després de la nit a Cambrils, no? Un passeig marítim de Cambrils, doncs, ple de gent, on hores després, doncs, també torna aquesta la barbàrie i el caos, no? I aquestes sensacions d'una jornada on ben bé no sabies què podia estar passant, la trasllada molt bé i et fa recordar i com diu el Pablo, efectivament, reviure coses que no recordaves que estan allà i que potser surten ara, sí. Doncs, 9 anys després. Em consta, no he pogut parlar amb elles, ho havia intentat ara fa una estona, però que també ahir a la tarda van tenir ocasió de veure algunes de les víctimes i famílies.
0: Això et volia preguntar.
9: De víctimes, sí. No he pogut parlar amb elles, però em sembla que vamos...
0: Que hi van a molta gent, sí, el que passa és que...
9: Se sentiran... sí, suposo que no haurà estat un moment difícil, no? Però segur que també han vist, doncs, reflectida aquesta vivència.
10: És que està fet amb molta sensibilitat. I a més hi ha moltes vessants, hi ha la vessant política, hi ha la ferida de Ripoll, hi ha molts temes que era molt complex fer una pel·lícula tocant tot allò sense que allò es fes feixuc, i crec que ho aconsegueix. És a dir, tot queda molt ben dibuixat, tot queda molt sense entrar en el sensacionalisme, i crec que les víctimes se sentiran reconfortades amb la pel·lícula, també.
0: Hi ha un paper molt important que va ser qui anava informant, que és la Diana Gómez, que fa de Patricia Plaja, que era la cap de comunicació dels Mossos.
10: Tot i que li ha canviat el nom, m'agradaria saber
0: Daniela.
10: Per què.
0: No sé. Demà tenen a la Diana Gómez per l'equip Catalunya, que serà interessant saber com s'ha preparat aquest paper. Clar, era clau anar seguint també els tuits, però que difícil el paper de la Patricia Plaja, de què dic i què no dic i en quin moment ho dic.
10: El reconeixement que va tenir la Patricia després dels atemptats va ser, jo crec que, d'una unanimitat enorme a la professió. És a dir, no hi ha ningú, i en una situació així el més fàcil és dir que malament ha gestionat el Departament d'Interior la comunicació. Crec que no hi ha ningú a la professió que digués que s'havia gestionat malament.
0: I a més
10: malament.
0: Ella va ser periodista d'aquesta casa.
10: Clar, és a dir,
0: que ara treballava,
10: també,
0: exacte, treballava a l'altra banda, no? Ara era ella la que subministrava la informació. Nosaltres hem volgut parlar amb algú de Ripoll, on van néixer i criar-se els autors dels atemptats, per saber com està el municipi 9 anys després dels fets i com s'ha rebut la pel·lícula, perquè està en cartellera. Clar. Escoltem a l'Arnau Urgell, que és periodista de Nació Digital i veí de Ripoll.
6: A Ripoll, qualsevol element que recordi els atemptats del 2017 acostuma a ser rebut amb un cert escepticisme i sobretot amb aquella sensació de que es torna a reobrir la ferida. De fet, el rodatge de Cronos, la tarda del 2025, va coincidir amb una altra pel·lícula que també es va rodar a Ripoll, l'Escletxa, i que també tracta els atemptats jihadistes de la cèl·lula de l'imam de Ripoll des d'una altra perspectiva. Van ser dos rodatges pràcticament consecutius i en aquells moments el comentari general era que si no hi havia cap altre tema per fer una pel·lícula. Ara bé, també és cert que veient els resultats electorals de les últimes municipals i fins i tot de les anteriors i del que segurament passarà el 2027, més que amagar el cap sota l'ala i no voler parlar-ne, segurament el que hauria hagut de fer Ripoll els últims anys, tant després dels atemptats com ara mateix, és poder-ne parlar amb una certa franquesa i preguntar-se per què va passar allò i si estem millor ara que el 2017. Segurament el fet de que tinguem un ajuntament governat per un partit d'extrema dreta doncs indica que alguna cosa no es va acabar de fer bé.
0: És directe, l'Arnau Urgell té raó. Això està... No sé quina reflexió voleu afegir.
9: Sí, no, aviam, jo crec que Cronos, la pel·lícula es pot llegir, és a dir, bàsicament és un thriller policíac, no?, molt, molt intens, i des d'aquest punt de vista doncs, t'enganxa i ja no et deixa anar. Però té una altra lectura, per mi no és la més desenvolupada, però és molt interessant, que és aquesta ferida, aquest trauma que deixa Ripoll i que després té moltes conseqüències. No? Hi ha un personatge que és una policia que no creu que els nois que ella coneix i amb els que els seus fills juguen a futbol hagin pogut fer això, no? I aquesta sensació, quan parlaves amb gent de Ripoll, que efectivament va estar allà i va tractar els nois, és real i és compartida, aquesta sensació de frustració i de decepció molt gran quan veuen que efectivament els abatuts, en aquest cas, doncs són els autors de l'atemptat. I aquesta ferida està molt oberta encara a Ripoll i ha generat, doncs, com deia el company, tot el que ha generat, entre altres coses, el naixement i la consolidació d'Aliança Catalana.
0: D'Aliança, sí.
10: Hi ha una integradora social a la pel·lícula que quan la policia, que deia el Jesús, la va veure, diu, és que estic enfonsada, diu, per què? Diu, perquè si és veritat això que m'estàs dient, si són ells els autors de l'atemptat, vol dir que tota la nostra feina no ha servit per res. I jo crec que és la sensació que queda a Ripoll, i jo crec que d'això veu Sílvia Orriols per créixer allà, de la islamofòbia que provoca aquell atemptat, en fi, tot el que va succeir allà. És cert, per posar una mica de llum a tot això, que hi ha una majoria alternativa a Sílvia Orriols. És a dir, si Sílvia Orriols és alcaldessa, és perquè la resta de forces, en particular Junts, es va sortir d'un pacte per evitar que fos l'alcaldessa. Hi ha la teoria de no, és que llavors es victimitzen. Mm. Però per posar una mica de llum, però efectivament la ferida hi és i segurament no s'ha tractat bé.
0: Mira què deia el director Fernando González Molina, connectant, com feia una mica l'Arnau Urgell, Cronos amb l'actualitat.
11: La pel·lícula s'estrena ara, però no se construye ahora, las películas se construyen a lo largo de los años. El proyecto empezó, no recuerdo, pero quizás 3 o 4 años.
12: Exacto, sí.
11: 4 años. Entonces, realmente coincide en el tiempo con lo que está sucediendo ahora, digamos, con este momento político concreto. Pero creo que la película plantea interrogantes, aborda cuestiones de máxima actualidad que dialogan con lo que está sucediendo ahora. Y yo creo que la película, al final, no deja de ser un thriller dramático de personajes en el contexto de lo que sucedió en el 2017 y aborda esa investigación, desde ahí contamos la peli, pero es verdad que el trasfondo de esa investigación habla de muchas otras cosas que tienen que ver con lo que está pasando ahora, ¿no?
0: A la mateixa línia. Us pregunto, us va canviar periodísticament d'alguna manera, anímicament, aquell dia? Que estic segur que no hi ha cap oient que no sàpiga on era aquell dia. De quina manera us ha marcat per sempre més?
10: A mi em va costar pair-ho. És d'aquells dies que arribes a casa després d'unes jornades maratonianes, perquè després vam anar a la delegació del govern, hi havia compareixences, i arribes a casa a les 3-4 de la matinada, a més amb tot el que estava passant a Cambrils, és a dir, era com molt difícil desconnectar, i sí que recordo ser conscient quan arribes al llit i quan no pots dormir. Com ha canviat? Segurament et dona més sang freda a l'hora de gestionar moments complexos, perquè aquell ho era, i ningú sabíem com actuar. I simplement havies de tirar de sentit comú per gestionar una situació que emocionalment ens afectava a tots i que professionalment no havia de ser esquitxat per aquesta part personal. Crec que aquesta eina sí que ens la va donar d'alguna forma, a saber informar d'una cosa tan propera des d'una distància que tu com a professional havies de tenir sí o sí. Mm.
9: I en particular és que a mi aquesta història m'ha obsessionat molt, l'he seguit perseguint professionalment i a dia d'avui encara, no? Vull saber-ho tot sobre...
0: És que encara no ho sabem tot.
9: Sí, no ho sabem tot perquè realment en qualsevol gran esdeveniment no ho podem, és quasi impossible
0: saber-ho tot.
9: Clar, aquestes escletxes donen peu a vegades doncs, a teories alternatives i a vegades la falta de coneixement és simplement això, que no ho sabem ni segurament ho sabrem. Però en la línia que deies, doncs, si ens havia marcat, doncs jo crec que sí, que professionalment ha estat certament una obsessió quan ja tens contacte també amb persones molt properes. A la pel·lícula, per exemple, surt en el moment en què estan allà al Hard Rock, al centre operatiu.
0: Sí, que jo no recordava que era allà. Crec que ho descobriran molts barcelonins i persones que vegin la pel·lícula.
9: Doncs hi ha un moment que parlen amb un senyor, un testimoni, que diu ei, aquest noi ens ha dit, aquest senyor ens ha dit que s'ha encarat amb el conductor i ha dit bomba, bomba. Bé, aquest senyor, bussejant una mica en el sumari, jo el vaig trobar, és un senyor italià, viu a Itàlia, vam fer una videotrucada i efectivament ell parlava, explicava plorant que se sentia malament, que és una idea que també reflecteix molt a la pel·lícula, no? Alguns policies que van poder evitar que sortís de la gàbia o evitar... Doncs aquest senyor havia obert fins i tot la porta de la furgoneta, s'hi va encarar i en un moment donat va dubtar, va tenir por i el va deixar anar, no? I ell explicava plorant que havia pogut tenir l'oportunitat, doncs, potser d'atrapar-lo, no? Bé, per tant, com veus, doncs hi ha històries allà que es formen part, no?, una mica de la trajectòria, en el meu cas professional, des de fa 9 anys.
0: Us agraeixo moltíssim que hagueu vist la pel·lícula pel balcó i hagueu compartit aquests records. Pablo Tallón, periodista de la cadena SER, Jesús García, periodista del País. De veritat, gràcies per venir a fer memòria i l'aconselleu, no? O sigui, sí. Jo me l'en vaig a veure ara, l'acabaré. Sí. Veieu Cronos.
9: Absolutament.
0: Avui preestrena al Liceu, demà a tots els cinemes. Moltes gràcies, de veritat.
10: Gràcies.

0: Joan, què recollim del dia?
1: Parlem del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha presentat una queixa formal per escrit a la presidenta del Suprem i del Poder Judicial perquè diu al ministre que està preocupat per la decisió de les jutges de l'Audiència Nacional, que és qui va demanar aquest informe als policies que els elaboressin sobre la implicació del Marroc en la crisi a Ceuta. Però és que, a més, no només va encarregar elaborar aquest informe, sinó que va demanar-los que el mantinguessin en secret, és a dir, que no ho traslladessin als seus superiors, ni a Marlaska ni a la resta del govern. I el ministre, doncs, es queixa perquè diu que és una qüestió de seguretat nacional. El Poder Judicial li respon que la jutgessa actua dins les seves funcions constitucionals. Recordem que avui, hores abans, Pedro Sánchez havia promès al Congrés precisament publicar un dossier amb tots els informes d'intel·ligència de què disposava el govern i ha dit que està disposat a actuar contra el Marroc si hi hagués proves de la seva responsabilitat, que no hi són a dia d'avui, deia Pedro Sánchez. A tot això ho escoltarem a partir de les 8, en parlarem a l'Oasi Polític i escoltarem també les crítiques de Sánchez que ha rebut per part de tots els partits, també dels seus socis, també de fins i tot dels partits que governen amb el PSOE, com Sumar. A més, aquesta tarda hi ha una reunió de la cúpula directiva del grup Volkswagen a Wolfsburg, que ha de decidir el futur sobre tot el grup, sobre la companyia, i sobre la taula estem parlant d'un possible ERO de 100.000 treballadors a tot el món i també una intenció que està publicant des de primera hora la premsa alemanya, que és que Volkswagen es vol eliminar totalment Seat abans del 2030. Per tant, vol deixar de fabricar models com l'Ibiza o el León, que, entre altres, es fabriquen a la fàbrica de Martorell, que és la fàbrica de les més grans de Catalunya, amb 15.000 treballadors. Per tant, hi ha els comitès d'empresa, els sindicats també de Seat de Martorell presents en aquesta reunió per saber què vol fer el grup Volkswagen i com afecta això en aquesta planta de Martorell. Ho ampliarem a les 8:25, com sempre, amb el resum informatiu que fem al balcó, com sempre, aquesta vegada amb l'Andrea Villòria.
0: Ara, Paret, agradaria del balcó, com estàs?
2: Què tal? Bona tarda, molt bé.
0: Vaig perduda avui, no sé què ha passat.
2: Doncs avui...
0: Esportivament parlant.
2: Avui no pateixis, que per això estem nosaltres. Avui molts equips han fet balanç del mercat de fitxatges de l'estiu.
0: Val.
2: Per exemple, l'Espanyol, vindrà l'Helena de Diego per repassar tot el que ha dit el seu director esportiu Monchi, també els equips catalans de segona divisió com el Girona i el Sabadell. El Barça ha tornat als entrenaments, Gabriel Jesús, del qual et parlava ahir.
0: Del seu genoll, sí.
2: Ha començat a entrenar, esperem que els genolls hagin respost bé. I estem pendents que el Barça faci oficial la data de l'assemblea que s'ha de celebrar durant aquesta tardor. Serà una assemblea important perquè el Barça demanarà que s'ampliï el crèdit de diners fins a 500 milions d'euros més, demanarà, per seguir construint l'espai Barça, tot l'entorn del Camp Nou. Per tant, estem pendents, fent FA 5, de veure si el Barça posa ja o no data. I avui estrenem una secció, que això sempre fa il·lusió, una secció dels dijous, amb el Juan Irigoyen, el periodista del País.
0: Ah, molt bé.
2: I si us agraden els xafardejos, les interioritats i tots aquests detalls que a vegades doncs passen desapercebuts, però expliquen...
0: Estic per aquesta trislamin, per exemple.
2: Per exemple, doncs tots aquells xafardejos els coneix perfectament el Juan Irigoyen i avui estrenem secció amb ell.
0: Doncs Palet, t'espero.
2: Vinga.
0: A quarts de nou. Fins ara.
2: Fins ara, adéu.
0: Carbó, com estàs?
3: Acalorat com tu, no?
0: Sí.
3: Bona tarda.
0: Però aquí amb l'aire condicionat ens oblidem del que passa el dia. Som...
3: Tu portes mocador, per
0: envejosament, això. Estem envejosament tranquils.
3: Tu
0: porto mocador.
3: Coi, tu?
0: No.
3: No,
0: i avui, mira, l'hauria de portar. Noto algo. Noto algo. Per què? És pel vent. Val, sí, sisplau.
3: Ens hem de protegir el coll, sí, clar. Sobretot aquest canvi sobtat de temperatures, no? Surs una estona fora, s'està a temperatura de ple estiu, entres un espai refrigerat. Jo crec que es pot fer una divisió, no?, entre la població que ha pogut gaudir de l'aire condicionat.
0: Sí.
3: Perquè molts ara estan amb el moquillo.
0: Sí, hi ha molta gent malalta, eh?
3: I els que no l'han gaudit perquè no han pogut possiblement o perquè no han volgut, i m'atrevia a dir que hi ha una correlació. Però bé, anem al que avui ja... Ahir va ser notícia, de fet, que es va superar de nou el rècord del mes de setembre de calor a l'Observatori Fabra. És un continu de batre rècords, però avui s'han afegit més poblacions. Tot i que encara no ha arribat el gruix de la calor aquí a Catalunya, que l'esperem sobretot entre demà i el cap de setmana. Però bé, ja han tingut màximes de 38 graus a diferents poblacions del Pla de Lleida, de l'interior de l'Ebre. Ho diem ràpid, 37-38 graus, però és una bestialitat, si em permets l'expressió. Tot i que tampoc seran anecdòtic, no? Perquè els anteriors rècords del mes de setembre dataven a la major part d'observatoris catalans del setembre del 2016. És allò de la redundància, no?, en poc temps, de fenòmens extrems, sobretot pel que fa a les temperatures. I demà més, demà baixaran menys les mínimes, si bé encara arribarà a refrescar la Catalunya central i els Pirineus, sí. A la resta no. Mínimes ja a alguns barris de la ciutat de Barcelona per sobre dels 25 graus, o es baixarà tan sols una estona, però això es pot repetir a gran part del litoral. I demà de nou, dia radiant, pocs núvols veurem, sí que farà molt de sol, continua la baixa humitat en general, per això la visibilitat serà molt bona, i temperatures màximes tranquil·lament un parell de graus més altes que avui. És a dir, ja ens aproparem als 35 a alguns punts del litoral o a les valls del Pirineu, 35 sí. de màxim a aquests llocs, i a la resta, doncs, pràcticament ja el superarem a gran part del prelitoral, sobretot a l'interior, i màxima ja tocada als 40 a les comarques situades més a ponent. Vols una bona notícia?
0: Digue-me-la. S'acaba, això s'acaba. Setmana que ve?
3: Veiem la fi. Sí, diumenge serà... Diumenge no ho notarem encara. Dilluns baixarà una mica la temperatura, sí? Però no ho notarem encara. Però sí que al llarg de la setmana vinent i temporalment tindrem temperatures pròpies per les dates.
0: Paciència, que ho tenim a tocar. Gràcies, Carbó.
3: Fins demà, que vagi bé.
0: Fins demà, Antoni Suárez és al control de so. Ara són les 7:28 d'aquest dijous 3 de setembre. Joan, què ha de sonar?
1: Atenció al combo, que igual hi ha alguns que ja, evidentment, l'han escoltat moltíssim, aquesta cançó, no sé que visquin en una cova digital. Però atenció al combo.
0: Ai, quina por.
1: Sona Karol G, Rusoski i Jude Line.

0: És que fa 4 dies que vam començar la temporada i encara no... Jo m'he sorprès a mi mateix que encara no te l'hagués posat des de dilluns.
1: A mi em sona, aquesta, no sóc ermitanya digital.
0: Amana, Baby Now, que s'escriu BBY Now, que és la cançó d'aquest final d'estiu, perquè es va publicar fa relativament poc. I clar, tu entens perquè sigui un fenomen doncs, per la gent que hi fa, que hi ha, no? Per exemple, Rossowski... Que tu ja el coneixes, Anna, però per qui no...
1: M'encanta moltíssim.
0: N'hem parlat moltíssim. Productor madrileny que està triomfant, àlbum espectacular Malibu, que té un Tiny Desk, que ha actuat a tots els grans festivals, fins i tot al Coachella. La Carol G la coneixem perfectament. I després hi ha la Judelany, que és una cantautora gaditana, té 23 anys, que fa molt bona música, i que té un molt bon àlbum, que és, de fet, el seu primer i únic de moment, que es diu Bothiria. Solo yo sabiendo dónde guardo la placa, de un suma si yo lo salcio. Ja ens hem ubicat amb els tres protagonistes d'aquesta cançó, així que tornem a parlar de Baby Now. I és la responsable de molts titulars que han anat sortint aquests darrers dies, que si ni Rosalía ni Aitana, quien es l'artista espanyola que ha aconseguit el primer número 1 mundial, l'artista espanyola que ha aconseguit, aquests titulars que fan de clickbait que has d'apretar per veure qui és l'artista que ha fet
1: jo
0: el número 1 mundial.
1: Jo vaig caure.
0: Bueno, doncs era ella, Judelany, perquè aquesta cançó va ser la més escoltada de tot el món a Spotify el 31 d'agost.
1: I ella no s'ho creu.
0: I ella no s'ho creu. Però des del 31 d'agost segueix sent la número 1 d'aquest rànquing que fa Spotify del top 50 global, que saps que és veritat que hi ha molts factors, no és només perquè de cop hi ha molta gent que escolta aquesta cançó, sinó que, per exemple, aquesta cançó està inclosa dins del nou àlbum de Karol G, No me arrepiento de sentir tanto, que el va publicar, i clar, el fet de que Karol G et fiqui en el seu àlbum
1: ja
0: dins de l'àlbum de Karol G fa que tingui moltes escoltes. Que sigui Rossowski també fa pujar les escoltes. I, de fet, en aquest àlbum de Karol G també, per exemple, hi col·labora Bruno Mars. Però és que estem parlant de que fins ara no hi havia hagut cap dona que aparegués com a una dona amb la cançó més escoltada arreu del món a Espanya. Fins ara, amb quines cançons havia passat això? Dos homes, per exemple. 2022, Quevedo i Bizarrap amb el Quédate. Que aquesta cançó va estar...
1: No em cansaré mai d'escoltar-la, a mi m'encanta.
0: Va estar més d'un mes, moltes setmanes, com a número 1 a tot el món, aquesta cançó. També aquell any, 2022, un home fent música de manera independent, un noi molt jove, que no coneixíem ningú, que es deia Íñigo Quintero, gallec, amb la cançó Si no estás. No sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste... Que encara està fent música, Íñigo Quintero, que hi ha molts que no saben què està fent. Íñigo Quintero segueix fent música de manera independent.
1: Un altre que tampoc s'ho creia, aquest èxit.
0: I que va dir que no, en aquell estiu, actuava a molts festivals de música perquè no tenia temps i no tenia material per fer. I va decidir dir, escolta, quan jo tingui material i tot, ja aniré a actuar a festivals de música.
1: I el té, ja, o no?
0: Té un àlbum, sí, del 2024.
1: T'agrada?
0: No l'he escoltat massa, Anna, la veritat. M'estàs fent moltes preguntes sobre Íñigo Quintero i jo
1: no,
0: volia parlar de Baby Now.
1: No, perquè és un dels fenòmens també que em fascina.
0: Sí, no he indagat tant, la veritat, disculpa'm. Bueno, Judelany et deia que està molt contenta per fer això, perquè diu, la veritat és que em costa de creure que una cançó que vam gravar fa tot just un mes ja sigui al capdamunt de les llistes. Fa un mes es va fer aquesta cançó en un sol mes i mira, top 50 de Spotify. Res, acabem de l'escoltar una mica, va. Ja està, ja ha acabat. Era un motiu per escoltar-la. Si els oients no havien escoltat
1: que,
0: ja la cançó...
1: Exacte. Has dit que qui no seria un ermità digital.
0: És que no escroleja ni... Que seria una fantàstica notícia, que no...
1: Josep
0: no
1: Pedrals, Víctor Fernández Clares, la coneixeu?
2: Sí, la coneixia.
1: Clar, és que Víctor no falla.
0: No, Víctor,
1: clar, sap tot de les noves tendències, sap tot.
0: I Josep Pedrals segur que l'haurà sentit allò...
3: L'havia sentit de fons, també, sí. Va. Però escrolejo en silenci, jo.
1: Ah.
3: Vull dir que...
0: Llavors els balls no saben què va, no saps què va.
1: Però una cosa, quina gràcia té Pedrals, no, en silenci?
3: Bueno, per no molestar la penya, no?
1: Ah.
0: Jo també ho faig una mica a la nit, eh?
3: Sí, clar.
0: O
3: és quan tinc temps d'escrolejar.
1: Però veu baixa encara, però en silenci?
3: Bueno, per, sí.
0: Ja, hi ha subtítols a la majoria.
2: Sí. I no flipeu que sigui un número 1 aquesta cançó?
1: No, molt, ja t'ho dic.
2: Vull dir que està bé, no? Però tampoc està, no sé, sí, tan bé, no?
1: Estic totalment d'acord. Algú hauria de dir gràcies.
2: No, vull dir que és com molt, no sé,
1: jo l'he escoltat
2: molt, molt, molt normaleta.
1: No m'ho puc creure,
0: és que hi ha,
1: no
0: hi ha un article al País que es dedica a una mica analitzar per què exactament, és a dir, què fa que una cançó que vingui top, el top número 1 de Spotify, i clar, hi han mil factors, la viralitat, els algoritmes de Spotify, clar, clar, clar.
1: Tu saps, Macaulay Culkin, no sé què té Macaulay Culkin.
2: Jo vaig ser número 1 d'Espanya i vaig superar Bad Bunny amb Macaulay Culkin. Sí, això és molt fort, clar, mai es tornarà a repetir això.
3: Perquè, però, sí.
2: Que no, ja t'ho dic jo que no.
1: No.
2: Perquè jo crec que allà en aquell moment, jo que sé, Spotify no estava molt a la guaita, saps, d'això dels algoritmes i d'aquestes històries.
1: Víctor, festa major del meu poble ha sonat.
2: No, ja, però jo crec que no tornarà a passar. T'ho juro, vam ser número 1 i el número 2 era el Bad Bunny. O sigui, esto es fuerte, eh?
0: Sí, sí.
2: Jo ara, flipo, és que ara ho veig i flipo, dic, és que no pot ser.
0: Ara Spotify hi ha una quantitat de et redirigeixen cap a que escoltis unes cançons, hi ha suggerències, et fiquen llistes, és a dir,
2: bueno, has de tenir una distribuïdora que et col·loqui a... Sí, sí. Bueno, pasta, la moneda, xaval.
0: Però bueno, la cançó està bé, la cançó és per ballar, està bé.
1: Pedrals i Claris, que ja estan aquí. Parella de fet d'avui, deixeu-me 3 anuncis i ja tornem.
4: El balcó.
5: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'app i subscriu-t'hi.
6: 5, 6, 7, 8, valorado.
7: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
6: en España.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: Love, love, love.
9: El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Madrugones con abrazos, reencuentros, ¿preparados? Hasta el 6 de septiembre, 10% de regalo por compras en libros de texto, uniformes, papelería, calzado infantil y mochilas. Canjéalo hasta el 11 de octubre en todo lo que necesites. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
10: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
11: ¿Tengo que ahorrar para invertir o tengo que invertir para ahorrar? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus expertos en soluciones financieras y de previsión que garantizan tu estabilidad económica con rentabilidad. Y sin tener que elegir, con Mapfre puedes ahorrar e invertir a la vez. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
12: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
13: Segueix-nos a les plataformes d'àudio per reescoltar tots els continguts del programa. Tecleja el balcó a Spotify o Apple Podcast. Mira el balcó en directe a través del canal de YouTube de Ser Catalunya. I can try, I can try, I can try.

0: Hem mantingut la sintonia de Parelles de Fet. És que no podem canviar aquest I don't wanna talk.
1: No,
0: esteu d'acord, que és bo.
1: Va molt bé.
0: Sí.
2: Ja t'anima, no?
0: Ja està lligat, és el del guitarrista de Strokes i no es pot tocar. Tot el que té a veure amb Strokes és intocable. Si esteu d'acord,
1: doncs
0: ja està. Com esteu? Ha anat bé l'estiu, Pedrals,
2: molt,
0: Clares?
1: Molt bé.
2: No he fet gaire cosa, la veritat.
0: Però ja està, no?
1: Sí. Jo tampoc he fet gaire cosa, però molt bé. Precisament per això hi és l'estiu, no? Per no fer res.
0: Totalment. Víctor, tu has reflexionat sobre la IA.
2: Començo jo, avui?
0: Sí.
2: Sí, he reflexionat, no sé si us heu adonat de quan publiqueu alguna cosa a Instagram o una story o una publicació, que ara Instagram i la intel·ligència artificial, l'algoritme, et proposa una cançó perquè posis en aquella foto, no? Si penses una foto, jo què sé, d'un dinar, doncs et proposa una cançó sobre aquell menjar o jo què sé.
3: Terrible, això, eh?
2: Sí, és terrible i és molt heavy perquè, clar, la gent cau i, a més, tothom posa les mateixes cançons, tothom ha posat les mateixes cançons aquest estiu, una d'elles ha sido Sol de Verano, de Janet, que la odio.
0: Sol de Verano de la Janet,
2: Sí.
0: ¿Por qué te vas?
2: Sí, exacte. I després una altra cosa és que, per exemple, hi ha gent... Jo l'altre dia tenia una col·lega gallega que deia que tenia por de posar una cançó que fos, a més, feta per intel·ligència artificial i que li quadrés i que no ho sabés, no? Perquè, clar, ara ja no només esculls cançons que potser no coneixes, sinó que és que esculls cançons fetes per intel·ligència artificial, no? I que, a més, enllà d'això, o sigui, la meva reflexió és, o sigui, estem fent servir la intel·ligència artificial perquè faci coses que ens agrada fer, que és com, per exemple, pues escoltar música, o fer música, o dibuixar, o escriure, no?
0: Bueno, sí. I descobrir-la, no? Perquè tu pots estar buscant molta estona una música ad hoc pel teu reel.
3: I clar, i sobretot perquè poses una cançó que diu la IA, que la gràcia de la cançó és posar-la
0: perquè
3: tu vols.
0: La IA és barra mandra.
2: Clar.
1: Sí.
2: Però penso que, per exemple, o sigui, l'hauríem de fer servir, i l'hem de fer servir per algunes coses que siguin com, no? O sigui, feixugues i tal, o jo què sé, doncs per fer una estadística o jo què sé, per la ciència, no? Però de sobte per fer un cartell, per exemple, no? L'altre dia la Monstruo Spaghetti, que és una il·lustradora, va fer com un reel superdivertit sobre un cartell guanyador d'unes festes majors de Bormujos, que no sé on és, ara mateix no ho he buscat, on estarà això? Que he venido con la Virgen de Murcia. Bormujos crec que és Andalusia i bueno, al final guanya un cartell òbviament fet amb intel·ligència artificial.
0: Ah, sí, com que llavors, qui sortia? Que
2: bueno, era un cartell
0: no?
2: Así típico como pues unas señoras así flamencas andaluzas bailando, una noria, bueno, però es veia clarament i a més tots aquests cartells posen les mateixes lletres, la mateixa tipografia, que és així com una mena com de pinzellada, pintura horrorosa.
0: Està a Sevilla, perdona, Bormujos.
2: A Sevilla, sí. Vale. I llavors ella fa una mica, riu d'això perquè clar, el tio a més li fan una entrevista al diari local del poble i diu, bueno, sí, ha sido un proceso de trabajo largo, no sabía qué colores escoger, qué tècnica escoger, i ella en plan, però què tècnica de què? Llavors ella fa la prova i diu, venga, hazme un cartel, i a més a ella li surt molt millor, perquè a més és il·lustradora i sap com indexar aquella informació, però més enllà d'això és, hòstia...
0: I llavors li surten les mateixes dones, la nòria i tota
2: clar,
0: la pesca.
2: Tot igual, sí, una mica diferent, però tot igual, no? I més enllà d'això és, hòstia, bueno, ens la vols colar, hi ha gent que te la vol colar, i hi ha gent que, en contra d'això, està intentant, doncs, tornar una mica enrere. L'altre dia, per exemple, el Darío Adanti, el director de Mongolia, l'estava escoltant justament a la SER a una secció que em va encantar, que deia que justament ells estan fent el contrari, o sigui, intentar que totes les publicacions que fan siguin com més brutes millor, no? O sigui, que estiguin com mal retallades, siguin mal acabades, perquè al final és la qüestió humana, no? Això,
0: clar,
2: o sigui que...
0: Però tu saps que ja hi ha una aplicació, els Otero van explicar aquí que hi ha una aplicació que tan bruta la IA.
2: Que simula, sí, hòstia.
0: I una aplicació que dius, fes-me un text de la IA, llavors li poses a l'aplicació
1: i
0: diu, però desdibuixa-me'l una mica i llavors corre alguna coma, t'hi posa algun barbarisme, això ja està explicat. Ostres, de veritat.
2: Que heavy. Vosaltres la fas servir per alguna cosa? Tu la fas servir per alguna cosa, Josep?
1: Jo a vegades sí, per ordenar certes coses.
0: Què podem dir ara?
1: No, per fer-ho. No, perquè m'agrada fer-los a mi.
0: No, clar, és que era broma, sisplau, ironia màxima.
1: No, però per qüestions d'ordenar-me coses en el cervell i dic, hosti, això, no? El que passa que després, com anar a llegir...
0: Per buscar informació, no?
1: Sí, per buscar qüestions d'informació que te les ordeni ràpid, però després comprovo, perquè és que si no s'inventa coses.
0: Clar. Els noms dels aeroports, ens vas portar uns noms meravellosos d'aeroport... Sí.
3: Hi ha per coses que s'ha de dir, admeto que és útil.
2: És útil.
1: Sí.
2: Però, per exemple...
3: Aquest estiu a Xina m'ha estat extremadament útil.
2: Perquè t'organitza una mica el viatge,
3: i per,
2: no?
3: I per traduir les cartes
2: clar,
3: i tot.
2: Clar. Però, per exemple, sí que és veritat que de sobte, sí, per exemple, les vacances, no? O sigui, algú marxa de vacances i és en plan, bueno, marxem 4 dies, trobo que està bé que t'ajudi, per exemple, a fer la compra, no? Per no comprar ni massa ni massa poc, no? Mm-hmm. Però, per exemple... O sigui,
0: però com? Què li demanes?
2: Sí, jo què sé, o sigui, per exemple,
0: per doncs,
2: som
0: 6 no
2: persones sí, quan, i farem, dinarem això, però hi ha gent que demana que li facin menú. És en plan, estàs de vacances, tia. O sigui, pots pensar que conya et ve de gust menjar, tia. Clar, o sigui, clar. És just el moment, els putos dies, que pots menjar el que et doni la gana, compra't el que et doni la gana i que no t'ho digui una... O com a mínim, si et dona un suggeriment, salta tal, no? O sigui, que és que de vegades flipo una mica. O sigui, jo també soc una mica tossut amb el tema de la intel·ligència artificial, perquè, o sigui, per exemple, l'altre dia, o sigui, jo que soc, o sigui, a part de la DJ i tal, soc periodista, i he de,

0: Sí, per exemple, l'altre dia, o sigui, jo que sóc, o sigui, a part de la DJ i tal, sóc periodista, i he de vegades, doncs, de traduir, o sigui, de transcriure, no?, entrevistes, que són, és un cunyàs, al final és el més feixuc.
1: Aquí és una bona eina, clar.
0: És una bona eina, i a més, clar, a mi m'agrada escoltar les entrevistes, però, jo què sé, perquè al final, no?, vas empapant una mica la forma de parlar de la persona i tal. Però a més era una entrevista que, o sigui, se sentia fatal, estava gravada amb el micròfon d'una càmera, d'una conferència, i el Nacho, el DJ de la meva banda, deia, hòstia, ja te lo paso por la IA i que te lo transcriba, i jo cabezón digo que no, que lo quiero escuchar, no sé què, i al final em va convèncer que òbviament era útil. I, però per altra banda sí que és veritat que si per exemple el ChatGPT per qüestions d'una mica d'informació és una mica una putada, o sigui, et fa bastantes putades. Jo des d'aquí vull deixar anar una aplicació que a mi m'ha funcionat molt.
1: Vinga,
0: que
1: va.
0: És Perplexity, la coneixeu?
1: No.
0: Perplexity és l'aplicació que s'hauria de fer servir si us dediqueu al periodisme o a la comunicació.
1: Què dius ara?
0: Sí, perquè és com el ChatGPT, però t'ordena com totes les fonts sempre fiables, després, òbviament, vas a la font.
1: Ah, ja te les endreça, perquè normalment el que li has de dir és, sisplau, només informació de fonts.
0: Et posa, per exemple, cada paràgraf ve d'una font diferent, sí, exacte. I està molt bé. És de les poques que funciona,
1: jo t'anava a dir que Toni Suárez alguna vegada, també amb la IA, ha salvat alguna entrevista o algun problema que hi havia, i realment va bé.
0: Clar, clar, no, totalment. Però en resum, la conclusió una mica és que, ostres, aquelles coses que ens agrada fer, com escollir una cançó, dibuixar, fer un cartell, no? O fer música, que les fem nosaltres, no? Que no les faci una màquina.
2: Sí,
0: sí. Sí, com a mínim,
1: o sigui,
0: això.
1: Tu Perplexity, però tu quina utilitzes? Va, doncs no estem fent públic,
2: no,
1: però clar, ara hi ha molta gent que diu Claude és més
2: Gemini
1: ètica,
2: el Gemini. M'agrada, no sé, està bé.
1: Quin tampoc era el de la Llucia que deia que era el més divertit?
3: Ostres, ara no ho sé.
1: Ella utilitza una que diu que té més sentit de l'humor.
0: Ah, sí? Ha sentit de l'humor. Ostres.
1: Va dir això. Ostres. I ara no me'n recordo quina és, si ens està escoltant.
2: Jo el que flipo és amb un amic meu que el té, d'aquests que hi parles, com l'Alexa i tal i qual, però va triar una veu i un to i no sé què. És a dir, pots triar com et respon. I sembla real, sembla una
0: punyetera
2: conversa.
3: Jo confesso que vaig anar a la Ciutat Perduda aquest estiu parlant amb el ChatGPT que em feia de guia.
1: A la Ciutat
3: Perduda. Sí. Ara estic aquí. I parlava amb ell i ens m'anava explicant pues, tota la història, el recorregut.
1: Vas fer tot així?
3: Clar, no tenia guia jo,
2: clar.
3: I els guies que hi havia eren en xinès.
0: Clar.
3: Doncs vaig decidir
1: ara
3: el
1: Víctor et diria, agafes i abans d'anar-te'n busques
0: no, l'enciclopèdia. No, això trobo que sí que funciona i ja estic d'acord, o sigui, no soy un pollo.
2: I és molt més barat.
3: Sí, la veritat és que
1: no,
3: sí.
1: No, poca broma, jo em vaig llegir una entrevista que vam fer al País, de l'Eric Sarin, que és un filòsof francès, que van titular La IA apesta a muerte. I era, el tio explica que el dia que va desembarcar la IA no va poder dormir perquè va pensar s'acaba el món, la civilització, i era el que, sobretot, acabava dient que ens fa mandrosos i que
0: bueno,
1: al final catapulta totes les ganes de creativitat i que ens farà
0: de creativitat i de vegades també de conversa, perquè hi ha gent que al final, o sigui, una pregunta que faries a algú o un dubte al final amorós, no?, o sentimental, sí, de vegades ho resols allà, o sigui, hi ha penya que diu, per exemple, en plan, estoy enviándome este WhatsApp con alguien, en plan, me ha contestado esto, ¿qué quiere decir? Mira, tía, si tú tienes neuronas, sí, pensa tú, a veure què vol dir.
1: Volem cançó de la dia russa ja d'això.
0: No, no fa molta mandra.
1: No, carregant la IA.
2: Però fes-la amb la IA.
0: Sí, amb la IA.
1: Pues claro, mireu quina cançó ens ha portat. Perfecte pel tema.

0: Drexler té una cançó per tot, eh?
1: Sí, total.
0: Estava pensant que dimarts van posar també Drexler perquè en Jordi Mir parlava de tota la situació de Ceuta i va posar una de les
2: cançons. I també té una de...
0: que parla de migració, de que no som, que som de tot arreu i de cap lloc. Perfecte. Tu t'encanta, Drexler.
1: A mi m'agrada molt, i a més aquesta cançó, o sigui, aquest disc, per exemple, l'ha fet amb només instruments orgànics.
0: Pensa que anaves a dir, només ho ha fet a mi.
1: No, no, al revés, però el Jorge Drexler era dels primers que va començar a investigar amb la tecnologia i tal, i justament aquest disc ha fet un pas enrere, bueno, un pas enrere o un pas endavant, i ha fet servir només instruments orgànics, i és curiós, no? Sí, cada vegada, o sigui, per reacció, mira.
0: Ara que abans has dit, es pot fer servir la IA per ciència... Tu, Pedrals, cada cop portes més temes de ciència, t'encanta?
2: Sí, coses perquè, que perquè que em fascinen.
0: I on la IA allà sí que té...
2: Bueno, aquí no
0: Salvador
2: crec que...
0: En Salvador sempre
2: no
0: diu que
2: si,
0: té bon ús.
2: Si hi ha IA en aquest que vull comentar avui.
0: Vinga, què vols comentar?
2: Avui vull comentar una cosa que han començat a fer a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, que és un tractament per la gent que té càncer de pell...
0: Que no melanoma, eh?
2: No melanoma. És a dir, els carcinomes i aquestes cosetes de la pell, que a més és el càncer més estès de tots, perquè vull dir, és per culpa del sol, diguéssim, i per tant, tant a la cara com al coll, com als braços, com el cuir cabellut, és la cosa que més passa. I han trobat una forma de tractament que és increïble, perquè els carcinomes, normalment, a ma mare n'hi han tret algun, i t'operen, i te'l treien, no? Sí. I llavors a ma mare, clar, al cap li han deixat 3 o 4 forats, diguéssim, li han posat pell, sí, d'altres llocs i tal. I ara ho fan amb un sistema molt divertit, que és amb una resina radioactiva de Reni 188. El Reni 188 es veu que ja el feien servir abans.
0: A mi allò de la resina em va patar el cap. Ja,
2: és això, és que aquí és el guapo, perquè el Reni 188 aquest es veu que el feien servir abans com a cosa, però amb radioteràpia. I algú va dir, cony, però si l'hem de posar en un punt molt concret perquè actuï d'una manera concreta, perquè no ho fotem amb resina? I això no crec que fos la IA. Això devia ser
1: algú que ho va provar,
2: algú que va dir, no, però que diu, hòstia, i si ho fem com amb una gota, saps? I llavors devien començar a pensar com ho podem fer amb una gota precisa. I llavors, en comptes d'operar-te, de fer-te una cirurgia que et tallin un tros, clar, de pell i tal, simplement et foten una gota 3 hores... Després t'ho treuen i tu te'n vas i han matat el bitxo, tio.
1: I se't queda com una capa així o...
2: No, es veu que no, simplement actua damunt de la pell i fins a 3 mil·límetres de pell.
1: Ostres.
0: Que m'encanta, o sigui, es converteix en Salvador Massip quan explica aquests temes.
2: Sí. Hosti, que el Salvador treu un llibre de poesia. Bé, bueno, ho he llegit avui i m'he quedat flipant. Dic, ara,
0: veus? No ens ho ha dit, això,
3: no
0: eh?
3: No ens ho diem, això.
2: No, però em sembla que ho ha penjat avui a xarxes.
3: L'Anna m'ha fet la mirada de ja ho estem tancant la setmana que ve.
0: Ah, bé, tots els dimarts ara en Massip, o sigui que...
2: I a mi m'ha flipat la història aquesta de lo de la resina, no? Que dius, hosti, quan de cop els humans trobem la cosa justa per fer un determinat... No? Que dius, hosti, clar, si necessites una gota prou densa i no sé què, i llavors, cony, resina. Que la resina, clar, a més, hi en tenim moltes de químiques, perquè ja és una cosa, no, des dels epoxis aquests i tot això, però la resina és una cosa que els humans la van descobrir en els pins i en no? En el... I llavors he estat mirant coses de les resines, perquè jo no puc... I llavors he descobert una cosa preciosa, que és que resina, en llatí, és pix... Piquis, piscis, vaja, seria, no? Sí. Que és una paraula que a vegades es pot confondre amb piscis, el dels peixos.
1: Sí.
2: Però lo divertit és que d'aquí ve Santa Eulàlia de Vilapiscina.
0: Però què dius?
2: Saps dir el barri de Vilapiscina?
1: Sí, sí, sí, sí.
2: És un lloc on hi havia molts pins i treien resina.
1: Ostres!
2: És d'on treien resina a Camola.
0: Això no s'ho ha inventat, en Pedrals?
2: No,
0: recerca...
2: és Vilapiscina, és, sí, sí. De fet, de Piquem, que és l'acusatiu de pics, ve pega... Vull dir que la pega de tota la vida era unes resines enganxoses i tal.
1: I com has arribat fins aquí, Josep? Bueno, clar, òbviament...
0: Gràcies, però no us
1: preguntaríeu. Ja, sí.
2: Simplement, sí. No. Però llavors buscava i dic, busca'm derivats de pics. Això li he preguntat a l'IA. I llavors vaig molt més ràpid ara amb aquestes recerques. Després comprovo en el diccionari llatí, però... I m'ha fascinat.
1: Que curiós.
2: A que mola, això.
1: Mola molt.
2: I a més és divertit.
1: M'ho hauria dit, eh? O sigui,
0: no,
1: que
0: tampoc,
1: al barri,
0: jo tampoc.
1: Sí, tenia a veure amb els pins, o sigui, hauria dit...
2: Perquè ara no queda ni un.
1: M'ho hauria imaginat qualsevol altra cosa. Clar.
2: Però algun n'hi deu bé, allà al parc de Nou Barris, o així. però és bonic, eh? Perquè jo també de petit sempre allò de Vilapiscina m'havia fet molta gràcia perquè com a Vilapiscina, però clar, li falta la S. És a dir, és Vilapiscina només amb la C.
1: Clar.
2: I és perquè ve d'això.
1: És sense S, clar. Per
0: clar,
1: això clar,
0: vale, Vilapiscina. Vale. Clar, jo també estava pensant, no té res a veure amb piscina.
2: Per això us he dit allò de la confusió amb el pistis.
1: Vale. Són etimologies diferents, clar.
2: Sí.
0: I tu, Pedrals, llegeixes aquesta notícia de la resina i al cap et comença a funcionar.
2: Sí, perquè vaig...
0: El primer que vaig pensar va ser...
2: Hosti, que guai, que sí. No, i a més que sent fill de ma mare, dic, a veure si algun dia em tocarà a mi treure'm alguna merda d'aquestes i no m'hauran de tallar el cap. Bueno, vull dir, tallar el cap.
0: Ets hipocondríac, tu, Pedrals?
1: Per cert, Josep...
2: No, però he pensat, hosti, és millor prevenir que curar.
1: Saps que hi ha una cançó del Jorge Drexler, ara que parles de ciència al final, que diu, que comença dient, saps qual és la que diu? Que viva la ciència, que viva la poesia. Comença dient això.
2: Veus?
0: Aquesta me la guardo per la ciència,
1: que viva la poesia, que viva siento mi lengua cuando tu lengua está sobre la lengua mía.
2: Hòstia, és molt maca. Aquests lligams que fa sempre entre ciència
1: i d'allò.
2: Perquè
1: sempre.
2: Té aquella, aquella altra en l'era del...
1: Sí, la de todo se transforma, aquella, no sé.
0: Ah, una que és... la de silencio.
2: No, sí. Una que es diu el amor... com és? El amor es la respuesta, o el amor es no sé qué...
1: Sí.
2: Però hi va parar per una cosa de les cèl·lules.
1: Sí. Bueno, és que ell va estudiar medicina.
2: Ah, veus?
1: Ell és metge, sí.
0: Com tens tanta memòria, Víctor?
1: Perquè l'he anat a veure moltes vegades a ell. Sí, som molt fan del Jorge Drexler, sí. Mm.
2: El amor es el plan... El amor es el plan... El amor es el plan maestro.
1: Ah.
2: Ara m'ha sortit. Si no la canto, no tinc el títol, tio.
0: Pedrals, boníssim tema. Què has triat? No,
2: sí.
0: És una cançó que l'has de presentar bé, perquè no entenem res.
2: Una volta més.
0: Vinga.
2: La volta és una mica rara. És una cançó de Raymond Pauls. Raymond Pauls era un... Bueno, va ser ministre de Cultura de Letònia, i ell era músic i compositor i tal. De fet, havia estat director de la Filarmònica de Letònia, havia portat tot de coses de la ràdio letona. I llavors és una cançó que va escriure, que va ser un hit als anys 70,
0: sí.
2: Que es diu Tik Zinters Vien. Que Tik Zinters Vien en letó no vol dir altra cosa que ambre, només ambre. I perquè l'ambre és resina fossilitzada.
1: Wow.
2: No? I llavors he pensat, dic, calla, aquí... I que lliga.
0: Perquè la cançó és bona o no? Perquè...
2: La cançó és molt divertida. Cosa... Bueno, és molt setentera. I a més, perquè l'ambre fossilitzat és... Bueno, la resina fossilitzada és típica d'allà del Letoni, la
0: zona
2: del Bàltic.
0: És allò tan bonic que s'hi quedava la mosca
2: enganxada.
0: Exacte,
2: que es quedava la mosca dins. I que ho fan servir a Jurassic Park per crear altre cop...
0: T'ho imagineu, de la resina que han descobert, la resina radioactiva per aquest càncer de pell, hem arribat a un ministre letó que també
2: era compositor.
0: Cantava, anem a escoltar-lo.

0: Jau saki jūras dziļumā, kas tur mīt. Jau saki vētrā liedāgā, kas tur spīt. Caur taviem pirkstiem ir dzēdams, kas tur krīt. Kā sarkans pavedīts. Kas tavām naktīm melnājām liks lai gaist. Kas tavām dienām baltājām liks vēl gaist. Kas tev uz krūtīm maigājām degs liks skaists. Tik dzintars, dzintars vien.
1: Ay, me encanta.
2: Pero sí. A mí me hablaba catalán al principio.
1: Ya, sí.
2: Castaba, sembla que digui castava amb amics, una mica
3: sí. El letó és la llengua que s'assembla més al català si la sents sense... Saps com el grec i el castellà? Que si sents un grec i no saps que està parlant en grec,
1: sí, és veritat.
3: Dius, hòstia, aquest, en quin, aquest està dient... Doncs amb el letó passa el mateix amb el català.
2: I això ho saps d'escoltar letó? No?
3: D'escoltar molta música letona. I llavors, sí.
2: Pedrals, de què ve que escoltis música?
3: No, un estiu me'n vaig de vacances a Riga i llavors vaig començar a escoltar... Quan no us passa allò que aneu a un lloc i
1: sí,
3: feu el...
1: Sí.
3: I llavors vaig començar a escoltar, vaig pensar, hosti, això s'assembla... Per exemple, hi havia una cançó que es deia Divas Vient Olives, i clar...
2: Que vols dir... olives,
1: clar, clar, no? Clar,
3: Divas Vient Olives, saps? I
1: és veritat.
3: És guai, eh? Però,
1: sí.
3: Però vol dir, Divas vol dir dues i Vient Olives és solituds. O sigui, era una cançó d'amor. Dues solituds, saps? És supermaco.
2: Que bonic.
3: Però Divas Vient Olives. Bé, això.
2: Pedrals.
3: Vull dir que el letó us portarà cap a casa.
2: Ens portarà cap a casa. Clares, gràcies per ser avui.
1: Gràcies a vosaltres.
2: El Pedrals, de fet, tornareu... Feia molt que no coincidíeu.
1: No, al revés. Hem coincidit tres vegades.
2: Què dius?
3: Sí. I de fet, l'última em sembla el juny.
1: Sí.
2: Doncs jo ara tenia...
1: Encantadíssim, eh?
3: Clar, igualment.
2: A mi m'encanta també quan repetiu. Que passeu una bona setmana. Ens
1: igualment.
2: Trobem d'aquí un mes, una cosa així.
1: Vinga.
3: Això.
2: Gràcies, guapos. Adéu, una abraçada. Fem una pausa i tenim Oasi Política. Avui hi ha molt a comentar.
4: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. Ràdio Girona, cadena SER.
5: Un dia descobreixes que tens humitats, en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
6: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
5: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
6: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
7: Feu-vos un bon regal. Una festa de sabors de mar. Una mariscada al restaurant Guillermo. Amb el menú degustació de l'abadia. Navalles, tamborilles, calamars a la romana, cloïsses, musclos, gambetes, camarlans. De la costa empordanesa al plat. I ara la terrasseta davant del mar. Fins al 12 de setembre. Restaurant Guillermo. Passeig Mundet 57 de Sant Antoni de Calonge. 972-6505-64.
8: Necessites un diagnòstic per ressonància a temps? Centre Mèdic Alomar.
9: Amb la qualitat i la rapidesa de sempre.
8: Som de Banyoles, Blanes, Girona, Lloret, Olot, Palamós i a Vulpellac.
9: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
8: Centre Mèdic Alomar.
9: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
10: 100 palabras bastan para crear todo un universo. Relatos en cadena.
11: Solo me deja llevarlo un rato, dice siempre, mientras acomoda el sombrero sobre mi cabeza. El fieltro roza mi pelo y me recorre un escalofrío que no sé nombrar. No conozco a ese hombre, pero aparece cada vez que la soledad pesa demasiado, ofreciéndome su silenciosa compañía. Mamá sale de la cocina. Se seca las manos en el delantal y se queda inmóvil al verme. La sangre se le va del rostro. Manuel susurra. ¿Qué haces con el sombrero del abuelo?
10: Relatos en cadena. Grandes historias en formato micro. La Ventana, con Carles Francino. Cadena SER.
4: Cada vespre de 7 a 9, a la cadena SER i SER Catalunya...

0: 8:03 és la sintonia de l'Oasi Polític.
1: Que tampoc canvia.
0: Que tampoc canvia. Aquesta té flow, passi el que passi, sempre està bé. Sigui greu, no sigui greu, acompanya. Jo crec que més en... És la preferida d'en Joan Serra, cap d'informatiu de Cerca Catalunya. Com estàs?
2: Com estàs, Anna?
0: Però si veniu iguals avui.
3: Doncs mira, sí.
0: Miquel Noguer, director del País. Veniu amb el mateix color de...
4: Aquest color està molt de moda.
3: Ara us podem...
0: Està molt bé.
4: Anem a les persones que estan més de moda en aquesta...
0: Totalment.
3: No, els podem confessar que ens hem trucat al matí i hem dit avui tenim Oasi, arrencada de temporada.
0: Esteu morenos, us senta bé. I és un color que, tenint en compte com ha estat d'àrid el dia, políticament parlant, crec que suavitza tot. És com de capvespre, del sol que es pon.
3: És un color terrós, no?
0: És terrós. Escolta, heu pogut desconnectar a l'estiu? Que és pregunta obligada de...
3: Sí.
0: Sí, els dos? Sí?
4: Sí.
0: Molt bé, no ha estat com altres estius amb sorpreses. N'hi ha hagut.
4: No, n'hi ha.
0: Incendis, hi ha hagut molta...
4: Jo crec que també estem aprenent tots plegats a tenir aquests espais de desconnexió, que ja no són necessàriament físics, són estones. Sí. I condeixen molt, a més.
3: Ah, totalment d'acord.
0: Home, hem tingut tot l'estiu el tema de crisi de Ceuta, que ha fet que avui hagi estat un dels dies més difícils per Pedro Sánchez.
5: Compartiremos lo que descubran con total transparencia, como hemos hecho siempre. Y de que, por cierto, si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia, como exige la situación. Tenemos que seguir cooperando con Marruecos. Pero es evidente que después de lo ocurrido, esa cooperación tiene que ser diferente.
1: Aquest és un dels missatges que ha dit Pedro Sánchez al Congrés aquest matí. Poc després hem sabut que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha presentat una queixa formal a la presidència del Tribunal Suprem del Poder Judicial perquè resulta que hi ha una jutgessa de l'Audiència Nacional que és la que va ordenar als policies elaborar aquest informe sobre la implicació del Marroc, però és que a més també els va demanar que no traslladessin als seus superiors, ni a ell ni a Marlaska, ni a la resta del govern, el contingut d'aquest informe. I el ministre diu que és una qüestió de seguretat nacional, per això es queixa, i el Poder Judicial li ha respost que la jutgessa actua dins les seves funcions constitucionals. Però avui, aquest matí, al Congrés també hi ha hagut molta contundència i unanimitat en les crítiques a la gestió, no només de PP, no només de Vox, no només de Junts, també els socis que van votar a favor de la investidura de l'esquerra han estat molt crítics, molt durs, també Sumar, que governa amb el PSOE.
6: ¿Ustedes se acuerdan de lo del 11M y el PP? Salvando las distancias, es que lo de ahora no se sostiene por ningún lado.
7: Si vostè s'aferra al poder pel poder, vostè, els socialistes, seran els culpables de l'arribada de l'extrema dreta.
8: La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado.
1: Escoltàvem, per exemple, Gabriel Rufián dir això de... venia a dir que és l'11M del PSOE, que els governs no es perden per cometre errors, sinó per mentir.
4: És que, en aquest cas concret, jo crec que el que va passar ahir amb la qüestió de l'informe policial que ara estava parlant, per si sol, doncs no seria cap problema, diguem-ne, insalvable, no? El problema és que venim d'un mes de 30 i escaig dies en els quals cada dia hem anat sabent coses doncs, que d'alguna manera feien més i més intolerable la situació. I sobretot perquè durant els primers dies, i no van ser dos o tres o quatre dies, van ser ben bé 15 dies, semblava que l'opció era no fer res, perquè aquesta gent ja aniran marxant per si sols i, per tant, el problema es resoldrà sense fer res, que això era, diguem-ne, de la vella escola del Partit Popular de Rajoy i de Feijóo. No fem res, que les coses es solucionen soles. Sí. Resulta que no es va solucionar. Perquè és veritat que molta gent ha tornat a travessar la frontera en sentit contrari, ha marxat, però n'hi ha hagut molts que s'han quedat, que es queden i que es quedaran, perquè a l'altra banda senzillament no tenen res. I quan dic no tenen res és que si tenen alguna cosa és mort i destrucció, per entendre'ns, i per tant es quedaran. Però el govern això no ho va voler veure i va anar fent com que aquí no passava res, que ja ho arreglarem, que s'anirà resolent, un ministre apareixia, un altre ministre, però semblava que no hi havia una coordinació i, per tant, això fa més greu el que va passar ahir amb aquest informe. També és cert que el govern té totes les raons per estar, diguem-ne, extremadament molest amb el que ha passat amb aquest informe, perquè el fet que hi hagi un jutge que digui no informin els seus superiors d'aquest fet, quan efectivament això afecta i de ple a la seguretat nacional. Però, esclar, hi ha el pecat original que deia al principi i això d'alguna manera enterboleix tot l'assumpte.
3: Sí, tres idees molt ràpides. Una, el govern de Pedro Sánchez no ha tingut reflexos en la crisi de Ceuta, que és paradoxal, perquè si una cosa se li reconeixia a Sánchez, més enllà de la debilitat parlamentària, la capacitat de tenir reflexos per detectar el que estratègicament li convenia. I és evident que la crisi s'ha anat podrint, s'ha anat deteriorant, i ara ja no és una crisi d'estiu, mal resolta, com deia en Miquel, perquè amb el retorn de molts migrants, doncs el govern va donar per fet que, el, que els que restaven ja quedarin. Ara és una crisi enquistada, en què ja no és un problema d'estiu, és un problema d'inici de curs polític, en un curs polític que és el del final
0: i
3: de la legislatura.
0: I que ho marcarà tot.
3: Exacte. Segon, demostració en els últims dies que els poders de l'Estat doncs funcionen o operen al marge del govern, en el sentit de que no són lleials al govern. És a dir, quan el ministre de l'Interior ha demanat per carta del director de la policia que l'informi sobre un determinat informe, i quan hi ha una queixa formal sobre la decisió d'una jutge de demanar a la policia que no informi directament al govern, aquí hi ha un escenari de deslleialtat entre poders. I tercera idea, sobre el Marroc. Doncs és probable que ara estigui molt sol Pedro Sánchez amb aquesta qüestió. I, de fet, avui el que hem vist és que ha buscat el tacte, la prudència...
0: Però estava molt sol, realment.
3: Quan
0: els socis, el peligro,
3: quan els socis han disparat molt fort. Però la pregunta és, segurament, intentar entendre per què pot prendre aquesta decisió en relació al Marroc. Segurament és perquè geogràficament no canviarà res, continuarà sent un país decisiu per la política migratòria d'Espanya, és a dir, sense el Marroc o amb el Marroc en contra, un episodi com aquest es podria arribar a repetir, i la pregunta és, treus beneficis d'enemistar-te ara institucionalment, diplomàticament amb el Marroc?
0: Però el PP ho ha fet, eh?
3: Sí,
0: ha marcat una línia que no sé si té marxa enrere.
3: Jo crec que el principal error de Sánchez, ara vist en perspectiva, és molt fàcil dir-ho ara, és que no ha rendibilitzat el moviment estratègic, que era molt dur ideològicament per l'esquerra, d'entregar el Sàhara. Tot allò que va ser un moviment que va canviar la posició dels socialistes i de molta gent d'esquerres en relació al que sembla molt ideològic, una posició molt ideològica, sí. Allò no s'ha rendibilitzat perquè el Marroc ha continuat actuant segons els seus beneficis amb el Sàhara a la butxaca.
1: Mm. I una pregunta ràpida. Heu vist alguna vegada un distanciament o unes crítiques més dures dels socis, per exemple, d'Esquerra en tota aquesta legislatura? Hi ha algun moment en què hi hagi hagut alguna distància semblant a aquesta?
3: Poques com aquesta. Poques com aquesta.
0: Rufián ha estat duríssim.
3: Sí, avui ha estat molt dur. Sí. Jo crec que això també potser s'explica, potser sobreinterpretar això, que és que som en un moment en què és gratis l'atac al govern espanyol, en el sentit de que som en el tram final de la legislatura. I què hi ha que ara es pugui consolidar en acords? Home, per part d'Esquerra és veritat que hi ha el finançament que penja, però és difícil que hi hagi uns pressupostos. I ara tothom està buscant el seu camí, no? En l'últim tram de legislatura.
4: I jo, el Joan parlava de tres punts que els ha enumerat, jo n'hi afegiria un quart, i és un quart problema que té aquest país, i és que té una oposició tremendament deslleial. Quan dic tremendament deslleial és perquè, d'acord que ara, doncs, d'alguna manera, Feijóo es desmarca de la política tradicional d'Espanya respecte a Marroc i diu el que diu, també crec que li surt gratuïtament, li surt gratis, perquè si arriba al govern, doncs farà el que convingui en aquell moment i es menjarà, si convé, les paraules que ha dit avui, no passarà res.
0: Però costarà de menjar, que Marroc no oblida,
4: Sí, però bé,
0: quan convé,
4: i això és així. I per què dic tremendament deslleial? Perquè l'oposició és perfectament conscient del paper que ha tingut Marroc històricament respecte a Espanya. Quan ells han governat, han fet exactament el mateix, fer servir Marroc d'aquesta externalització de les fronteres que ha fet Europa amb Turquia, amb Albània, amb Marroc, no? Amb Líbia. I el paper també ho ha fet. I ho seguirà fent, si li convé i si convé a la Unió Europea. I per tant, aquesta deslleialtat és doble, perquè a més saben que estan mentint, perquè si convé en el futur, repetiran més o menys, d'una altra manera, en altres paraules, el que ha fet Sánchez.
0: Seguirem parlant de Ceuta, segur. També hem de parlar del que ha passat i està passant a Manresa després del crim d'un home durant la festa major.
1: I aquest és el so d'una de les tres concentracions que hi ha hagut de record a la víctima, en Carles, en les darreres 24 hores a Manresa. Per exemple, aquesta d'ahir al vespre, un miler de persones fent una marxa en silenci fins a arribar al lloc on en Carles va morir apunyalat.
2: El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano agradable, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
1: Era de Castellnou de Bages, un poble molt petit, a 15 quilòmetres de Manresa, i avui el seu alcalde, l'alcalde d'aquest petit poble, explicava això aquí a Catalunya.
9: Bueno, Carles també feia molta vida a Manresa, jo de fet he nascut, he estudiat, m'he criat a Manresa i em sap molt greu tot el que està passant a Manresa. Hi ha gent aquí cada setmana, ve veïns i veïnes a preguntar-me sobre Manresa, gent a empadronar-se que marxa de Manresa.
1: De fet, ell va ser el minut de silenci que es va fer a la plaça de l'Ajuntament de Manresa, on l'alcalde, Marc Eloi, va prometre mà dura contra els dos detinguts. Recordem, dos menors de 15 i 16 anys amb antecedents, això deia l'alcalde.
10: Això no es pot tornar a repetir. Qui la fa, la paga. Les normes de convivència són iguals per a tothom, sense excepcions, i s'han de complir.
1: Doncs també l'alcalde de Castellnou ha explicat que li va demanar al conseller d'Interior en aquell minut de silenci més madura.
9: Fa dues setmanes aquesta mateixa persona estava detinguda. Fa dues setmanes estava detinguda i està tornant una altra vegada al carrer. És que això tornarà a passar, o sigui, tornareu a trucar a mi, a un altre alcalde, a una altra persona, a una altra ciutat. Les lleis s'han endurit per tothom. I això ja li vaig transmetre ahir a la consellera i al president.
1: I atenció a l'avís que feia en aquesta entrevista amb la Marina Fernández, el que li diuen els veïns.
9: Jo, si veiéssim el meu número de mòbil i els meus whatsapps que m'arriben, fan por.
11: Què vol dir quan diu que fan por?
9: Pues que sí, veiéssim els comentaris que em posa la gent, pues fa por. Perquè això acabarà malament. El foc, les brasses estan a punt de que això s'encengui. I només falta una altra desgràcia perquè s'encendrà. Al final això acabarà malament.
1: Molt contundent, els ànims estan caldejats, deia, i és veritat que en les darreres hores Vox, Aliança, han intentat ja anar a aprofitar aquesta tragèdia. De fet, la consellera Parlon, en entrevistes als mitjans, explicava que es plantejava fins i tot denunciar-ho per com s'estaven instrumentalitzant des de les xarxes. Per exemple, el propi Ignacio Garriga de Vox a Twitter deia: l'invasió migratòria mata, Sílvia Oriols, dos menors d'origen marroquí maten un ciutadà a ganivetades als vull fora del meu país, parlant de l'origen marroquí, recordem que són nascuts aquí, un amb pares catalans. I de fet, avui Sílvia Oriols feia un segon tuit en el que, quan ja havia quedat clar i la consellera Parlon havia deixat clar l'origen d'aquestes persones, Oriols diu: havia nascut aquí, això encara ho fa més greu, no eren immigrants acabats d'arribar amb pastesa, sinó alumnes sotmesos a les directrius de la consellera d'Ensenyament. Potser és hora de començar a despenjar les banderes palestines dels passadissos. Ara, doncs, el que vol intentar és dir que les escoles manipulen els professors, acusant-los de que manipulen els seus alumnes amb aquestes banderes palestines. I així estem, i així hem estat aquestes clar, setmanes.
0: Que la pregunta, podria fer-vos tantes preguntes, resumim-ho amb qui i què ha fallat, no?
4: Primer, per suposat, ha fallat que hi ha hagut un crim.
0: Sí.
4: I per tant això és així, i no es pot ni edulcorar, ni es pot relativitzar, no, aquí hi ha hagut un crim.
3: Ni passar de llarg, no?, en els comentaris.
4: I per tant això és així, i això ha de quedar clar que això és així, i és absolutament intolerable, s'ha de perseguir, etc. I després hi ha hagut una sèrie de gent tremendament irresponsable, i ara mateix n'estàveu citant una, la presidenta d'Aliança Catalana, l'alcaldessa Ripoll, i algú que està cridat, jo penso, a tenir un paper molt important a la política catalana, si no el té ja, que ha mentit. Ha mentit amb, en castellà diuen, amb descaro, amb tot el descaro, i quan l'enxampen mentint, doncs no té cap problema en no només no demanar disculpes per haver mentit, és a dir, sobre l'origen o sobre la procedència d'aquests nois detinguts, sinó a més llavors tornar a escampar la porqueria cap a una altra banda, cap a l'escola, cap a les banderes palestines. Què pinten les banderes palestines aquí? No pinten res, absolutament res. Però tot això li surt gratis. Està en un estat de gràcia, encara aquesta persona, que el que passa és que quan, per exemple, els periodistes, doncs, aquests dies hem escrit o hem els mitjans de comunicació, inclús les xarxes socials han dit alto, que no eren les persones que deien que eren o l'origen que deien, se'ls tiraven a sobre amb una violència, no? Perquè tota la gent que s'ha deixat influenciar pel que ha dit Sílvia Oriols i algú dels seus, no només ella, doncs no volen saber la veritat, volen que simplement se'ls confirmi el seu relat que ells ja tenen interioritzat a dintre, i no volen que ningú els canviï els esquemes
0: i que han esbombat.
4: I que sigui veritat o mentida, és el de menys. Uh-huh. I aquest és el drama.
1: Mm. Sí. O mira Ceuta també, no?, amb els periodistes, les agents dels periodistes a les manifestacions de Ceuta.
3: És que és el mateix, sí. Jo crec, com deia Miquel, que és important recordar el malestar per una realitat que és un crim, que ha generat a Manresa dolor, ràbia, consternació, i és important recordar-ho i atendre-ho directament, això, com a primera premissa, perquè és que, si no, tot això se n'apropia a l'extrema dreta. Si tu passes per això i vas directament, no?, a la realitat, que es pot canviar en el llarg termini, no, primer hi ha un dolor que s'ha d'atendre, i aquest malestar s'ha d'atendre en el curt termini. I llavors, quan has explicat això, pots entrar a les altres coses. Home, doncs, és evident que a Manresa hi ha un problema de seguretat. És una realitat que s'ha d'atendre.
0: I se n'ha de parlar també, exacte.
3: Com hi ha un problema d'habitatge.
0: Sí.
3: Hi ha un problema de si vols, de determinats perfils reincidents que repeteixen, que apareixen, no? Perquè n'hem vist més d'una ocasió a Manresa que
0: això passa. El que deia l'alcalde...
3: Però és que això és impossible de deslligar, Anna, del nivell socioeconòmic de la ciutat. És a dir, aquests problemes estan vinculats al nivell socioeconòmic de la ciutat. Per tant, s'ha donat les causes de fons. Avui repassava dades de l'IDESCAT. Nivell socioeconòmic, aquestes dades en concret. Manresa eren, segons les últimes dades, el municipi en la posició 807 de 948 municipis de Catalunya.
0: Anava a dir que no n'hi ha massa més.
3: 807 de 948. És a dir, a la cua, una ciutat que era pròspera, capital del Bages, que tenia una xarxa comercial molt potent, que té una indústria associada. 807 de 948. Per tant, també has d'anar a aquestes causes perquè resolgui una sèrie de coses. No és en el curt termini, això està claríssim. I després, l'altre ítem. L'apropiació d'això, la instrumentalització d'això que ha fet l'extrema dreta. Jo crec que hi ha un problema a Manresa afegit, que és... A Manresa, Aliança Catalana tenia un problema gravíssim per confeccionar la llista i per trobar un candidat solvent. De fet, la cara més visible a Manresa d'Aliança Catalana és Bernat Bernabéu, que és un perfil molt baix per aspirar a un bon resultat electoral. I el problema és que aquesta realitat, aquest crim, que de seguida es va veure que seria un crim que podria marcar les eleccions municipals, pot fer que, sense un bon candidat, Aliança Catalana tingui els bons resultats que projectava fa temps. Després d'haver vist que havia, almenys, no acabat de vehicular com voldria la seva llista electoral allà. I aquest és el gran perill. No poder resoldre aquest malestar, veure la realitat d'aquesta frustració, tenir problemes de fons i que això ho capitalitzi l'extrema dreta.
4: I també he vist, o crec que m'he vist, que és el primer lloc on hi ha una baralla entre ja no ni un, ni dos, ni sinó tres partits d'extrema dreta, per entendre'ns. És a dir, és, Aliança Catalana està reclamant el que considera la seva plaça, Vox també, però és que a més, com que ja també recordem que Junts per Catalunya va decidir fitxar, per entendre'ns, la persona que era el representant en aquell moment del Front Nacional de Catalunya, un altre partit d'extrema dreta. Per tant, tenim com tres extremes dretes que d'alguna manera...
3: Si em permets,
4: Miquel,
3: pel que jo sé, el Front Nacional, que ara ja no té el representant que tenia l'Ajuntament, també està estudiant fer llista a Manresa. Per tant, podrien arribar a ser fins a quatre llistes en què hi ha integrants d'aquest tipus,
4: i per tant,
3: d'aquest origen.
4: Tots estan reivindicant el seu trosset de pastís, i això el que fa és anar fent aquest entorn irrespirable, perquè recordem, l'extrema dreta veu dels entorns irrespirables i del pessimisme. Quan s'instal·la la sensació de que no hi ha res a fer, que tot està perdut, que tot és un desastre, són els reis de crear marcs on tot és absolutament desastrós, i avui Manresa és una ciutat tremendament desanimada, i per tant
0: totalment
4: és lloc abonat perquè puguin créixer.
1: I un dels debats que ha sorgit és quina informació donar o no dels menors detinguts. A la Rebeca Carranco avui feia aquest tuit dient: l'origen del delinqüent no se l'explica el delicte, el seu context vital ho fa molt més. El terrible crim de Manresa n'és un exemple clar. Una explicació essencialment etnològica de per què es comet un delicte permet alimentar una lectura racista. I està també un debat periodístic, no? De les informacions que s'han de donar sempre de l'autoria, dels detinguts, quan, com, i sobre, especialment si es tracta de menors.
4: Sí, i un debat que tenim a les redaccions, i que a més el tenim de manera oberta, perquè a vegades jo crec que hi ha gent que es pensa que les redaccions som una cosa tancada, una
0: cosa... I no, hi ha moltíssima discussió.
4: Que no es pot debatre res, i que trobem unes ordres verticals de no sé quin imperi del mal que ens dicta el que hem de dir, no? Aquí hem tingut un debat, i per exemple en aquest cas, doncs, que sí que s'ha especificat l'origen dels nois detinguts, doncs es va decidir perquè en aquest cas era particularment rellevant, era una informació rellevant. Per què? Perquè hi havia gent que estava mentint obertament, i sabíem que estaven mentint sobre els seus orígens, van dir, doncs expliquem quin és l'origen real, perquè si no ho posaves en aquest cas, doncs que semblava que estigués amagant alguna cosa. I els periodistes, és que de veritat, no volem amagar res, el que volem és explicar les coses.
3: Era estrictament necessari.
0: Joan Serra, Miquel Noguer, gràcies. Que necessari era avui aquest oasi polític, de veritat, i el que heu dit de Manresa.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Fins al proper oasi. Ara ve l'Andrea Villori, explica el dia en 5 minuts, i després Anna Palet amb la graderia del balcó. Seguiu atents, doncs.

0: al balcó.
1: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: ¡Valorado!
1: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Un poquito de atasco, me pongo al día con las tareas pendientes y en cuanto llegue a casa a cocinar para toda la semana.
4: ¿Tantas ganas tienes de rutina?
3: Bueno, es que he vuelto de vacaciones con un cupón extra de Navidad de la 11 y claro, eso se nota.
4: Ah, el de los 90 premios de 600.000 euros. Claro, por eso te veo con una ilusión tan grande.
5: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
6: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7: Yo, para mi salud, solo elegiría lo mejor.
8: Tú y todo el mundo, Tipo Directo. Por eso con los seguros de salud de Línea Directa tienes acceso al mejor cuadro médico sin pasar por el médico de cabecera. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
9: A mí esto me huele rarísimo.
10: Si eres de los que tira del hilo hasta encontrar la fuente, eres de periodismo. Fórmate en el Máster de Periodismo de El País, un título propio de la Universidad Autónoma de Madrid impartido por profesionales en activo en las instalaciones de El País y la cadena SER. Apúntate hasta el 8 de septiembre e infórmate en escuela.elpaís.com.
11: És dijous, 3 de setembre, i aquestes són les notícies de Catalunya.
12: A la SER i SER Catalunya, al dia en 5 minuts.
11: I comencem molt pendents de la reunió a Volkswagen, que ha de decidir si elimina la marca Seat abans de 2030. La reunió ha començat a les 5 de la tarda i ha d'acabar en poca estona. De moment, els 15.000 treballadors de Martorell viuen amb incertesa el resultat de l'operació amb la que el gegant alemany vol substituir Seat per Cupra. Informació, més detalls, Oriol Soler.
13: La plantilla recorda que l'any passat es van vendre més de 250.000 cotxes marca Seat, la majoria fabricats a Martorell, i demana a l'empresa que informi els treballadors de quins canvis pot comportar aquesta amortització d'una marca històrica.
14: No quiere decir que eso es el cierre de la empresa, evidentemente que no, pero te deja una incertidumbre muy, muy potente en el ambiente.
13: És Matías Carnero, president del comitè d'empresa. Si Volkswagen prescindeix de la marca finalment el 2029 en els seus plans estratègics, això no vol dir que aquell mateix any surti de la fàbrica l'últim cotxe amb el logotip de Seat, sinó que els plans de fabricació vigents es compliran i potser falten anys encara perquè la marca s'extingeixi del tot.
11: Aquí a Catalunya, la notícia de la tarda és la troballa de les restes mortals d'un nadó d'un any i mig abandonat pels seus pares a un habitatge de Santa Bàrbara, al Montsià, una casa on els Mossos van trobar una trentena de gossos, alguns morts i d'altres famèlics, tot plegat després que aquest cap de setmana l'avi de la criatura en denunciés la desaparició. Ràdio Ebre, Núria Caro.
15: La troballa s'ha produït aquest dijous al mateix immoble del carrer Major, on els agents treballaven des de feia dies. L'habitatge havia estat precintat després de que els Mossos hi localitzessin una trentena de gossos. Els pares del nadó, detinguts dimecres a València per la Policia Nacional, han estat traslladats este dijous a l'habitatge en el marc de la investigació. Els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià tenien expedients oberts de la família i en feien seguiment. Segons l'alcalde de Santa Bàrbara, la família vivia al municipi des del 2019 i els menors estaven escolaritzats.
16: Tenim clar que no era el millor lloc per viure. És molt complex si no hi ha una denúncia entrant a un domicili.
15: La investigació continua oberta i el cas es manté sota secret d'actuacions.
11: Al Congrés, els partits catalans han deixat sol el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, defensant l'actuació del Marroc en la crisi de Ceuta.
17: La verdad es que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes. Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia.
11: Els socis catalans parlen de mentides o de fracàs.
18: ¿Ustedes se acuerdan de lo del 11M y el PP? Salvando las distancias, es que lo de ahora no se sostiene por ningún lado.
19: Si vostè s'aferra al poder pel poder, vostè, els socialistes, seran els culpables de l'arribada de l'extrema dreta.
20: La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracassado.
11: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit aquesta tarda amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Ha estat aquí, fan un viatge a Illa i l'alcalde Jaume Collboni, que han convidat Zelensky a la capital catalana i li han traslladat el seu suport perquè Ucraïna s'integri a la Unió Europea.
21: No es defensen, només
0: ells mateixos, els ucraïnesos, sinó que ens defensen a tots nosaltres, a tots els europeus, i per això som aquí.
11: Mentrestant, aquí, la consellera d'Educació ha sortit a demanar als sindicats que desconvoquin la vaga del primer dia de curs, i el sindicat majoritari USTEC ja li ha dit que no.
21: El sistema educatiu necessita un parèntesi. El necessita l'educació per poder treballar amb serenitat, i el necessita el país.
22: Després d'aquesta vaga en poden venir moltes més, i la pressió en els centres hi serà.
11: I avui és un dijous carregat de cultura.
23: Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación.
24: No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con cuatro viejas.
11: La coproducció catalana Los Domingos ha estat seleccionada juntament amb La Bola Negra i El Ser Querido per representar Espanya en la cursa als Premis Òscar. Avui que s'estrena una altra pel·lícula catalana, Cronos.
25: Buscamos al conductor.
26: ¿Qué pensamos?
27: De momento lo único que tenemos es caos.
11: La pel·lícula recrea els atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils i, sobretot, l'operatiu policial posterior. I a l'octubre, els grans convidats al Festival de Sitges seran Peter Jackson, Amy Irving o Danny DeVito.
28: Estem parlant de Danny DeVito. Podeu aplaudir.
11: Així s'ha anunciat el seu premi a la trajectòria avui en roda de premsa. Amb aquesta informació arribem a 9:15 del vespre i us deixem amb els esports.
12: El dia en 5 minuts.
1: Arriben els esports. A SER Catalunya, aquí comença la graderia del balcó, amb Anna Palet.

0: Bona tarda, què tal? Són 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dijous 3 de setembre. Després d'una reunió de la Junta Directiva durant aquesta tarda, el Barça acaba d'anunciar, en primer lloc, rècord d'ingressos a la darrera temporada i, en segon lloc, la data de la pròxima assemblea de socis. Apunteu el dissabte 19 de setembre, una assemblea molt important perquè ha de servir per aprovar l'ampliació del crèdit per l'Espai Barça. Comencem!
1: La informació del Barça

0: I per desgranar tots els detalls d'aquesta junta directiva del Barça, ja ens escolta a la graderia del balcó el Sique Rodríguez. Sique, què tal? Bona tarda.
1: Hola, Anna Palet, bona tarda.
0: Era important la data d'aquesta assemblea perquè no és cosa menor aquesta ampliació de crèdit que necessitarà de part de Goldman Sachs al Barça per anar acabant l'espai Barça.
1: Es farà el 19 de setembre, que és dissabte. Coincideix amb el Sevilla-Barça, però no afecta perquè el Barça juga fora de casa i, a més, tornarà a ser telemàtica. La vicepresidenta i portaveu de la Junta Directiva, Maria Elena Fort, ha explicat els detalls.
2: Doncs aquesta acord d'avançar l'assemblea ordinària el mes de setembre i coincidint que no hi ha cap partit a l'estadi en cap de setmana, l'únic partit que hi havia era entre setmana, doncs la Junta ha decidit mantenir el format telemàtic per poder garantir la màxima participació dels socis.
1: És una assemblea on s'han d'aprovar els números, els comptes econòmics que el club ha publicat donen resultats ordinaris positius. El que passa és que ja vam explicar l'altre dia al Que t'hi jugues que la gestió ordinària és positiva, però la fotografia final donarà pèrdues, perquè amb les operacions extraordinàries el Barça presentarà uns números negatius. Els explicaran amb detall en les properes setmanes, amb reunions a socis per preparar aquesta assemblea del dia 19 de setembre, que ha d'aprovar també el pressupost d'aquesta temporada, que serà rècord, més de 1.000 milions d'euros. El club treu pit de l'increment d'ingressos, sobretot gràcies al taquillatge de l'estadi, a la venda d'entrades, també al merchandising, a la venda bàsicament de samarretes i a la millora en les explotacions comercials, és a dir, que s'han tancat acords publicitaris que fan que els ingressos pugin fins a per sobre dels 1.000 milions d'euros, i els socis també han de votar els crèdits que ha demanat el club en els últims mesos, que són de 210 milions d'euros i que, entre altres coses, han permès poder fitxar al mercat d'estiu. Com que superen el límit del 10% del total del pressupost, l'assemblea ha de ratificar, diguem-ne, aquests crèdits. Per tant, venen setmanes on haurem d'estar atents als números del Barça, llegir-los, escoltar i analitzar quina és la situació exacta del club.
0: No és fàcil entendre tots aquests números dels pressupostos del Barça, però parlaves d'aquests 210 milions d'euros per fer front als fitxatges. Què és el que demanarà? De quina quantitat estem parlant aproximadament per ampliar el crèdit que necessiten per anar acabant l'espai Barça?
1: No ho sé ara mateix exactament quin serà, no ho sé, però sí que el Barça va planificar que tindria un topall de 1.500 milions d'euros per a l'espai Barça. Aquests diners que demana ara el club els pot destinar al que vulgui. De fet, ja d'alguna manera ha utilitzat una part dels ingressos, no? Perquè el va dividir en dos, 105 i 105, perquè d'aquesta manera no arribava el 10% i no calia que demanés autorització a l'assemblea, però serveixen per fer front a l'obra mastodòntica que el Barça té entre mans, que és l'espai Barça, i també han servit per ajudar la liquiditat econòmica del club.
0: I no sé si aquesta xifra dels 1.000 milions d'euros et recorda una mica èpoques passades o ja també la gestió del club és diferent.
1: Aviam, sí, perquè recordo que Josep Maria Bartomeu estava obsessionat en convertir el Barça en el primer club que superés els 1.000 milions. El que passa és que no va calcular que també es disparaven les despeses, i quan va arribar la Covid, el Barça, no, que per utilitzar un símil que parlaven gent de l'època, era un ciclista que baixava per la rabassada sense frens i es va estampar. No?
0: Molt gràfic.
1: El que passa és que
0: gràfic.
1: La situació ha canviat perquè ara, per exemple, el Madrid també ha superat els 1.000 milions d'euros d'ingressos. Són els clubs que més facturen del món. És a dir, a la Premier fan els grans fitxatges perquè darrere hi ha grans inversions privades, no? Els clubs són propietats de grans fortunes estrangeres, però a l'hora de facturar, Barça i Madrid, per exemple, facturen més que el Manchester City o el Liverpool. Vull dir que tenen una capacitat de generar ingressos tremenda i una marca que és potent a nivell mundial. Ara el Barça és normal que superi els 1.000 milions, ha de treure pit per això, òbviament, però el que és important també és saber, a part dels ingressos, que avui ha fet públics el club sense donar el detall, hem de saber també quines són les despeses.
0: Exacte,
1: o sigui, és important controlar la despesa.
0: Sí, sí, serà important perquè els ingressos estan molt bé, però com bé deies, a època Bartomeu les despeses va ser el que va acabar sent un pes important pel club, així que sobretot requadrem aquesta data, dissabte 19 de setembre, assemblea telemàtica pels socis del Barça, on s'hauran d'aprovar una bona sèrie de qüestions econòmiques, com per exemple aquesta ampliació del crèdit per l'Espai Barça, que inicialment era de 1.450 euros el 2023 i que ja anirà sumant. Gràcies, sí, que qualsevol cosa...
1: 1.450 milions.
0: Milions.
1: Si fos només 1.450 euros...
0: Res, amb una nòmina ho teníem.
1: Seria una gestió fantàstica haver aconseguit un Spotify Camp Nou només amb aquests diners, amb 1.400 euros.
0: Amb una nòmina ho teníem, no, 1.450 milions d'euros el 2023. Gràcies, sí, que qualsevol novetat, línies obertes.
1: Una abraçada, t'escolto a la graderia.
0: I de la part esportiva del Barça, de l'econòmica, anem a l'esportiva. Això ho controla, com sempre, el Nil Solà. Nil, què tal? Bona tarda.
3: Hola, Anna Palet, què tal? Molt bona tarda.
0: Avui s'ha produït el primer entrenament de la setmana. Recordem que el Barça va jugar dilluns. Hansi Flick va donar dies de descans als seus futbolistes. Jugaran diumenge a València-Barça a 4:45 de la tarda. Amb quines novetats l'entrenament d'avui, Nil?
3: Avui dues cares noves o dues novetats a l'entrenament del Barça. Ha tornat a entrenar l'equip de Hansi Flick després de dos dies de festa. Ho han fet a les 11 del matí amb dues cares noves, com deia. La primera, la de Gabriel Jesús, que ha completat el primer entrenament amb el grup. És aviat el diumenge segurament per poder anar convocat, però el futbolista brasiler que ja s'està entrenant amb la resta dels seus companys, el que és una bona notícia, i ben aviat estarà a punt ja per poder debutar com a blaugrana. També ha tornat als entrenaments Gavi. Una bona notícia, després del cop que va rebre el genoll i que va fer que tothom estés patint durant uns instants per l'estat, evidentment, del seu genoll després de les dues lesions que ha tingut greus. Finalment es va quedar només un ensurt, han estat uns dies de descans. Gavi ja està amb la resta dels seus companys entrenant-se, per tant, també podria entrar a la convocatòria de cara al partit de diumenge.
0: Doncs amb aquestes cares noves a l'entrenament del Barça d'avui dijous, i vam quedar ahir preocupats quan en directe a la graderia del balcó us explicàvem que Visibu, a la final de la Copa Catalunya, havia de ser substituït per lesió, però Nil, finalment ha quedat tot en un ensurt.
3: En el cas de Jesse Visibu, doncs, també s'ha quedat en només un ensurt. Finalment, un cop fort al turmell esquerre. Ahir a la tarda, després de l'entrada de Pipa, una entrada bastant, bastant dura, tothom temia perquè es pogués fer mal a Jesse Visibu en aquest turmell. La primera trepitjada és el turmell dret, però on es fa més mal Jesse Visibu és el turmell esquerre. Pot donar gràcies de no tenir una lesió més important. Avui el Barça ha fet un comunicat dient que tot havia quedat en un cop fort, com dic, el turmell esquerre, i que en breus dies podria estar ja fent entrenaments a la dinàmica de l'equip.
0: Gràcies, Nil. Qualsevol novetat, línies obertes a la grade.
3: Adeu, molt bona tarda.
0: Falten dos minuts per arribar a les 8:40. Anem a parlar d'Espanyol. Que som...

0: I més enllà del Barça, també ha estat un dia important en l'actualitat esportiva de l'Espanyol, perquè Elena de Diego, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: El seu director esportiu, Monchi, ha fet balanç del mercat de fitxatges.
1: Sí, i el que podem dir, per començar, Anna, és que Monchi està satisfet amb el que ha estat el seu primer, amb el que ha sigut el seu primer mercat com a director esportiu de l'Espanyol. Ha signat 7 incorporacions, ha apostat pel retorn de fins a 4 jugadors cedits i això, Monchi diu que està molt satisfet en com ha quedat tot.
2: Nosotros teníamos una hoja de ruta marcada desde el primer momento y creo que la hemos cumplido. Si te soy sincero, no digo a lo mejor al 100%, pero en un alto porcentaje. Tenía una serie de hitos y se han cumplido. Los nombres que han llenado esos espacios son los que pensábamos el primer día. No voy a engañar ni voy a vender. Evidentemente una planificación no es algo o que se quede estático, pero sí es verdad que a cada plan A hemos tenido un plan B, incluso un plan C que cubría o complementava aquello que se necessitava.
1: Ha complert l'Empeix amb la paraula que li havia donat a Monchi. Estava satisfet, com escoltes, el director esportiu de l'Espanyol, que ha reconegut per primera vegada que sí que han rebut una oferta per Roberto Fernández, pel davanter andalús, durant aquest mercat. A la prèvia del partit contra l'Espanyol, ara fa poc més de 10 dies, va dir que no havien rebut res. En canvi, avui ha canviat el que ha explicat Monchi. Sí que va haver-hi una oferta per Roberto.
2: Ofertas formales, es verdad que ha habido un interés, no en la última semana, porque en la última semana no ha habido absolutamente nada, pero sí mediados de agosto de un equipo inglés. Todos sabéis cuál es, pero yo no puedo decirlo porque evidentemente es confidencial. Por Roberto, una oferta que evidentemente rechazamos al segundo uno porque no era valorable por nosotros. I a partir d'ahí ja no ha habido absolutamente nada.
1: Una oferta, Anna, que com vam explicar aquí a la cadena SER, era una oferta del Hull City que oferia a Roberto un projecte il·lusionant amb un sou proper als 4 milions d'euros. I
0: sort que no va marxar.
1: Era una cessió amb compra obligatòria, l'operació eren uns 17 milions d'euros.
0: Sort que no va marxar perquè Roberto està cridat a ser un dels jugadors més importants del projecte de Manolo González aquesta temporada, un projecte que també té noms interessants com el de Gorosabel, que va arribar l'últim dia de mercat, i com el de Brian Zaragoza, que sens dubte és el fitxatge estrella de l'estiu.
1: Sí, és un dels jugadors que més il·lusiona a l'afició perica, diu que ell això de la pressió no el molesta, al contrari, que s'hi sent còmode, i un Brian Zaragoza, Anna, que avui està presentant y que ha reconegut que ve al Espanyol per ser feliç.
3: Prioridad ahora mismo es jugar y ser feliz. Claro que he venido aquí para eso. Es verdad que los últimos años, bueno, han sido un poco ahí, pero bueno, espero que este año ya encontremos el sitio. Creo que necesito tener una estabilidad, estar en un club un tiempo, y yo creo que el Espanyol es lo ideal. Y a eso he venido aquí, a intentar estar lo máximo posible.
1: Un Brian Zaragoza que diu que ha estat disponible pel partit d'aquest diumenge contra el Sevilla, però és cert que pràcticament no ha fet pretemporada amb el Bayern. Ja té clar què és el que ha de dir, almenys, perquè
0: ja m'imagino
1: es converteixi en un ídol de l'afició perica.
3: El proyecto yo creía que era el ideal para mí. Desde el primer momento le dije a mi agente que quería jugar aquí y espero marcar muchos goles a todos los equipos. I si li marco el Barça, pues mejor.
0: Ja l'ha deixat.
1: S'ho ha passat bé, Brian Zaragoza, a la presentació. Més seriós ha estat Andoni Gorosabel. Com deies, arriba cedit de l'Atlètic de Bilbao, operació que es va tancar a l'últim dia de mercat. El propi jugador ha reconegut que va ser una cosa pràcticament de 24 hores.
4: Pues lo que dices, no, esa última hora, rápido, y me dijo la opción del Espanyol, y no sé, me gustó la idea, me ilusionó, tenía gente que conocía, el equipo... tenía buena pinta y no sé, al final pues fue rápido y la decisión fue rápida.
0: Doncs Elena, moltíssimes gràcies i seguirem de ben a prop a l'Espanyol en aquesta temporada.
1: Gràcies, Anna.

0: També hem de parlar del Girona. Falten 2 minuts per arribar a 3:45 del vespre. Núria Vilamala, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Anna Palet? Bona tarda.
0: Has estat avui per Montilivi perquè s'havia de fer balanç del mercat de fitxatges i Quique Cárcel ha donat la cara.
1: Sí, ha estat mogut, Anna, aquest estiu a Girona, perquè, òbviament,
0: no
1: hi havia moltes carpetes sobre la taula. Hi ha una frase de Quique Cárcel que ho resumeix tot plegat a la perfecció.
2: Jo volia quedar-me'n tots, si podia, perquè era una bona plantilla. Sabent que tots no volien estar ningú. Aquest era una miqueta la realitat.
1: Imagina't.
0: És duríssim,
1: És duríssima la frase. Clar, ell el que deia és, clar, els jugadors es senten de primera, però tots han baixat.
0: Exacte.
1: I el primer que ha fet ell, ho ha destacat Quique Cárcel, és empatitzar amb els jugadors, entendre el que volien i a partir d'aquí veure quines ofertes arribaven i posar-ho tot sobre la taula. Sens dubte, Anna, el nom de l'estiu, el cas de l'estiu a Girona ha estat el de Víctor Zigankov i en aquest sentit Quique Cárcel no ha volgut entrar-hi.
2: De Zigankov no parlaré, és l'única pregunta que esperava que no vull respondre, que cada un tregui les seves conclusions. Jo al final estic molt tranquil, tinc la consciència molt tranquil·la de tot i tenia molt clar que aquesta pregunta no l'anava a respondre.
1: Crec que és molt revelador, Anna, que Quique Cárcel no vulgui entrar-hi.
0: És que un silenci a vegades
1: Correcte.
0: Parla per si sol.
1: En aquest cas és absolutament això, perquè hi ha quedat en evidència el que va fer Víctor Zigankov, que és negar-se a jugar, i a partir d'aquí el Girona no té res més a afegir. Ara és jugador de l'Àjax i és un problema que el Girona ja es va treure de sobre. I en aquest precís moment, Anna, després de dir això de Zigankov, el que ha volgut fer Quique Cárcel és reivindicar tots aquells que s'han volgut quedar i estan compromesos amb l'equip.
2: Potser el millor del que s'ha vist és que hi ha jugadors que sí que s'han demostrat que estan involucrats, com són David López o com és Estuani. Jugadors que, lògicament, han volgut sortir, però sempre han estat treballant cada dia com boixos, tipus Àlex Moreno, tipus Brian Hill, Fran Beltrán, el mateix Esprilla, i altres que sempre que han entrenat bé, com Benat, el mateix francès. Tots els jugadors que estic dient, per mi han demostrat un gran compromís i per mi també això és una altra de les claus, no? de que puguem pensar que aquest Girona pot ser competitiu.
1: Per cert, Anna, dos noms propis, el d'Unahi, Quique Cárcel ha acceptat que des del primer moment ells eren conscients que el més probable era que sortís, però que fins ahir, que va ser quan es fa oficial, no arriba cap proposta que comenci el Girona. Les propostes que tenien sobre la taula fins ahir eren de sessions, que òbviament al Girona
0: no li interessava
1: una sessió d'Unahi, i de Gazzaniga, que

0: no li interessava una sessió d'Unagi, i de Gazzaniga, que aquest cap de setmana va rebre xiulets a Montilivi des del club Suport Total Gazzaniga, que li ha donat molt al Girona, i sobretot una crida a l'afició, que ara el que necessiten és estar units, perquè l'objectiu, Anna, està claríssim, és el de tornar a primera divisió.
1: Ho anirem seguint tota la temporada. Gràcies, Núria.
0: A tu, Anna.
1: Anem a repassar 3:15 del vespre la resta de l'actualitat. I ho fem amb la Laia Pujals. Laia, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Anna.
1: Notícia sorprenent. De fa poques hores, Marcos Llorente anuncia que es retira de la selecció espanyola.
2: Sí, ho ha fet amb un comunicat a Instagram on ha explicat que tanca l'etapa amb la Roja. No aprofundeix en els motius, però sí que diu que la decisió ja estava presa abans de guanyar el Mundial, que si es cuidés, ell n'és conscient que podria continuar jugant, però que tot i això, diu que és una decisió molt meditada i personal i que pot entendre que la gent li sorprengui, però que ell l'ha pres totalment, doncs, a consciència.
1: I d'un jugador de l'Atlético de Madrid a un del Real Madrid, Raúl Asensio ha fet un comunicat després de la resolució del judici per revelació de secrets.
2: Sí, les víctimes han donat el perdó al jugador del Real Madrid després de rebre una compensació econòmica. La resta d'acusats han acceptat un any de presó, que ell evita per aquest mateix motiu. El comunicat parla com si haguessin decretat que era innocent quan l'han absolut. És a dir, se li han retirat els càrrecs perquè amb el perdó de les víctimes es considera que s'ha reparat el dany. En el comunicat també parla de la condemna per conduir quadruplicant la taxa d'alcoholèmia, dient que no tornarà a passar. Mourinho n'ha parlat avui a la roda de premsa i ha dit que no està content amb Asensio, que tot i que els errors els fem tots, el problema és la seva reiteració.
3: Però un jugador de Real Madrid és jugador de Real Madrid 24 hores per dia, fuera de tu área profesional, continua a ser Real Madrid. Continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable, que no se puede tocar. No estoy feliz y nada. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
2: Mourinho, que ha parlat en aquesta roda de premsa prèvia al partit contra el Betis, que es juguen demà a les 9 a Sevilla, i d'aquí poc més de 10 minuts, la Real Societat i el Celta enceten aquesta jornada 6 de la Lliga.
1: I a la volta acabem amb ciclisme. Enric Mas queda 6è i continua líder.
2: L'etapa d'avui era la número 12 i era de muntanya, anava des de Vera a Calar Alto. El primer a travessar la meta ha estat l'eslové Jakob Omrzel, i com has dit, Mas continua vestint aquest mallot vermell de líder.
1: Gràcies, Laia.
2: A tu, Anna.
1: Anem a estrenar una secció a l'agradaria que ens fa molta il·lusió.
4: Un mate amb Juan Irigoyen.
1: Juan Irigoyen, periodista del País, què tal? Com estàs? Com has acceptat venir aquí?
5: Anna Palet, porque sos vos, básicamente.
1: Es un favor personal,
5: Es un chantaje emocional el que me hiciste. Entonces, claro, lo que pasa es que estamos en horario argentino, ¿no?
1: Ah, amigo. Pot escoltar la família des d'allà.
5: Sí, no, sí. Porque si son las 9 de la noche y me estás ofreciendo un mate, es como si estuviésemos con 5 horas menos.
1: Clar, perquè un mate, ¿no?, a aquestes hores igual ja no dormíem.
5: I estamos medio complicado para un mate hasta ahora, ¿no?
1: No sé, això m'ho has d'explicar tu, jo no sé quina hora es pren un mate.
5: I a la tarde, a la mañana, pero antes de cenar no.
1: Vale. Queda
5: no,
1: clar.
5: Te saca el hambre, pero lo acepto, ¿eh? O sea, acepto el nombre de la sección, porque aparte es como un punto...
1: Es tan original, ¿no?
5: Reivindicativo, sí, no me lo veía venir. Es muy reivindicativo con mi tierra, esto y todo lo que significa el desarraigo para la gente como yo.
1: Bueno, Juan,
5: ¿estás bien o no?
1: Sí, tot bé aquí.
5: Molt bé, m'alegro molt.
1: Mira, anem a repassar actualitat del Barça, que d'això tu en saps una mica, em sembla.
5: No sé nada.
1: Sí,
5: no sé nada,
1: segur
5: pero,
1: que no.
5: Pero te voy a seguir un poco el juego para que parezca que sé algo.
1: Vinga, va, comencem.
4: La notícia.
1: A veure, la notícia, Juan, és aquesta, sí, de Lautaro Martínez, que escolta el que ha dit.
6: Cuando arriban queste oferte o queste chiamate di queste grandissime club, son sempre benvenuti.
1: Parla de l'interès del Barça. No sé, Juan, tu, sí, com t'ha deixat aquest estiu tota la gestió de fitxar un nou que ha acabat amb Gabriel Jesús al Barça?
5: A ver, cuando... Me quedé pensando cuando me comentabas lo que íbamos a hablar, pensaba, ¿no? Antes de que en elecciones, en campaña electoral, el Barça comentaba que tenía 180, 100, 200 millones de euros para fichar, ¿sí? Mm. Se gastó 80 en Gordon, 70 y pico en ¿cómo se llama?
1: En Adeyemi.
5: No, en Adeyemi 20, ah. O sea, 70 en Rodri.
1: Rodri.
5: Sí, entonces ahí, si te vas a hacer cuentas, estabas casi en el límite.
1: Sí, sí.
5: Sí, entonces siempre me pregunto, si al Atlético de Madrid le ofrecieron 100 a pagar en cuotas, y la oferta de 120 que dice que iban a hacer, el Atlético de Madrid dice que nunca la recibió. ¿Realmente el Barça tenía tanto como para gastar, en este caso, en un jugador como Lautaro?